0: for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Ona Malgrat. Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols, una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o al Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.
1: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entrega d'afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7 i 4, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2 km/h de retencions. Per altra banda, parlem també de retencions habituals del Llobregat, on trobem lentitud també diversos trams de la A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas del punt de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58 que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
4: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
8: Els sindicats cada vegada que surten intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
9: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
10: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
11: Com a mínim se n'ha assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
1: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
12: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Masques a Noves de Barcelona.
13: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
14: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
13: Bueno, sí, un any que es tiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
12: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
15: I jo crec que ens ha servit bastant doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la CELE. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
12: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny.
16: és una prova pilot que ha organitzat la U Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
17: Ajudar en aquesta part logística, què han de fer el dia que venen, és a dir, buscar-se les llistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers, és a dir, tota aquella part procedimental que si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
18: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
19: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
16: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'U Manresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
1: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel Sindicat de Treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
20: Bueno, nosaltres ens trobem una situació que elaborem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període de cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
1: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
21: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
22: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns aneguin vacances.
23: Treballem de dilluns a diumenge i que poder aconseguir un dies de lliure disposició que pugui coincidir amb la família és gairebé impossible.
21: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
22: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
21: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
22: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
21: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'un milió i mig de persones, disposaran d'espais on resguardar-se de la calor a prop de casa. Es tracta d'equipaments municipals com ara biblioteques o centres cívics, així com espais exteriors, com parcs i piscines públiques, que ofereixen confort en dies de temperatures elevades. Enguany s'ha s'han afegit a la xarxa 75 refugis nous i ja són un total de 319 espais, un 31% més que l'estiu passat. La principal novetat són els microrefugis, més de 50 establiments de comerç local i d'atenció al públic que amplien la disponibilitat d'espais frescos per a la ciutadania. Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
0: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
2: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Llum verda al projecte Roca City promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
3: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són tres temes que es volen desenvolupar, el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el Congrés i fins i tot ampliar.
1: Vuit minuts per arribar a 8:15. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
5: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el 8è curs a l'equip blanc i blau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que lligava l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana, que va començar el novembre de 2025 després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 11:15, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei patins. Esteller, arrelat al club, afronta la nova etapa carregat d'optimisme.
4: No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat en aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió, doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia, i l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt, doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que super il·lusionat en encetar aquesta nova etapa.
1: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrández o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
6: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
7: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
6: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
8: La xarxa de comunicació local.
24: Tots els marroquins...
25: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i sobretot als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda, s'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al Nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
3: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
4: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant-la també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Ester Minguell.
5: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Masques a Noves de Barcelona.
6: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
7: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
6: Bueno, sí, un any, que estiran un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
5: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules. Camí de 7:45, avui també us expliquem que la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha donat explicacions al Congrés sobre la gestió del brot i les ha escoltat i explicat ara Maite Polo.
8: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari i d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
9: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
8: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després de l'inici de la Covid.
1: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellvé.
10: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
11: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei de organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
10: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Tornen els bonus consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya de vals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les jornades Barcelona Impulsa, i ens ho explica la Judit Vallès.
12: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
13: Aquesta és la campanya de bonus més important que es fa a Catalunya per la magnitud, per la durada i perquè, a més, fent dues campanyes. I el que volem és, com us deia, estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
12: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la quarta edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
14: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campulier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
15: Tenim que com a festa privada no hi ha armes, no hi ha armes per suspendre. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs ara, bueno, aquí surten moltes coses i evidentment doncs això dona motiu doncs a fer una reflexió.
14: D'altra banda, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi Chaos in the Sun.
1: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%. Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, de fet, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
16: Bon dia, Helena, ja sabeu, a disposar.
1: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra i per què passa ara, Lluís Miquel?
16: A veure, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, no podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals, per tant, juny, juliol i agost, i encara no hi hem entrat. No hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint, encara no s'arriba a aquell llindar d'onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius, com a mínim, amb aquestes temperatures elevades. Però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
1: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que s'anirà repetint més sovint del que ens pensem?
16: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calent de per si, perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Els estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
1: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies, això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
16: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada, per exemple, a hores d'ara, són les 7:52 al matí. Tenim 30 graus al Cap de Creus, a hores d'ara. Doncs bé, les properes hores, molta calor. De fet, el pic es dona entre avui i demà. Algun indret de Ponent arribarà als 40 graus o fregarà els 40 graus. Cap de setmana que continuarà molt calorós, però arran de mar frenarà la temperatura. Més enllà, sembla, la setmana que ve, Helena, tenim l'esperança que a partir del dimarts la cosa es comenci a desinflar. Com pot ser l'estiu? És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Lluís Miquel Pérez, gràcies, i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
16: I tant, i d'aquí una estona parlem.
1: Vagi bé.

0: Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem a què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
1: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.

0: Però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
1: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I un altre festival, Sons del Món, ja ha anunciat la programació de la seva 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella de Roses i diversos tallers de la DO Empordà. L'encarregat d'obrir aquesta nova edició serà Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol. Pels Sons del Món també hi passaran, entre altres grups, Lacs en Busto, Els Amics de les Arts, Niña Pastori o Joan Dausà.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Salut activa.

0: Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la

0: La unitat central operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm a no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia, Helena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor intensa, picunadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció cap allà a les 4-5-6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Helena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema, que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent. Arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
0: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant toca a aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
2: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. A l'autovia 2 i retencions de Castellbisbal a Sant Joan Despí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar, la B23 i Aqua del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona. A la C32 i a l'antitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral. A la C31 i a l'antitud de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C17, cua de Parets a Mollet en sentit sud. La C60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33, cua de Montcada a Barcelona. A la C59, retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de les coll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Terdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa el punt de mira al PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS, Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja l'aplicació immediata.
0: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i a la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants o ja estan a punt de tallar els manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després de tot aquest escenari que explicàveu ara mateix de força convuls. I com veieu, doncs ja estan a punt per iniciar aquesta marxa i no és la primera que fan avui, perquè a les 7 del matí ja tallaven també un tram de l'autopista C32 a l'altura de Canet de Mar. Tenim amb nosaltres precisament una professora de l'Institut de Canet de Mar, l'Eulàlia Salix. Molt bon dia, heu començat ja ben aviat aquest matí amb les reivindicacions. I com encareu aquesta jornada després de com va quedar les negociacions ahir?
8: Nosaltres seguim convençuts, tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem, i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya, tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS, és important també que això, no, que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom. I això, reforçats i fent pinya.
7: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Doncs com veieu, està tot a punt per començar aquesta marxa que ha de tallar l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents, i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental, amb seu aquí a Mataró.
0: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, encantada de fer difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
0: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
9: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malalties diferents biològicament som diferents i també socioculturalment. O sigui, el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima amb la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica. Si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos amb el diagnòstic, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
0: Això és el que li volia preguntar. Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. Què s'ha de fer per revertir-ho? Què està millorant? I des de la vostra societat, què esteu fent per intentar que això canviï i el més aviat possible?
9: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava al segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generi serà útil per homes però no per dones. De manera que insistir en que la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, si és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació. Amb ratolins, per exemple, que és majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes, i així tota la investigació clínica, i estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
0: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè, com ho diria jo, aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones, i que moltes vegades fins i tot en els llocs laborals no s'acaben de reconèixer?
9: És efectivament que, pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades, i que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys a diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic. I això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un tema ni autonòmic ni nacional, és a nivell mundial.
0: Doctora, li agraïm moltíssim que avui hagi aprofitat els nostres micròfons per d'altaveu, per denunciar-ho, per dir-ho, per explicar-ho. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga, i ens ho explica la Carina Bellver.
10: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
11: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
10: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
12: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
13: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiques en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú volgut vendre com si fos una decisió meua personal.
12: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes se va mostrar sempre en contra de la consulta.
14: Quan se va plantejar el tema de la consulta vam pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
12: Ara que el resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutjat les va aturar amb unes mesures cautelars.
0: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
15: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
16: Sabíem que Jim Unyavi havia mort a la presó d'Orduña, però d'alguna manera pues, se va oblidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Va estar a última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment pues, nosaltres érem els descendents directes de Ernesto Morales.
0: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
17: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renta. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que la Morda també deixa rastre en la seva 46a edició, del 31 de juliol al 28 d'agost, i actuaran, entre molts d'altres, les veus del grup Cantoria o el violoncel·lista Pablo Fernández. Ens apropa els detalls el David Navarro.
18: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
19: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
18: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. De seguida, tornarem a connectar en directe amb els companys de TV Mataró, que segueixen a aquesta hora una de les protestes convocades. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i també al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. El meteoròleg de la xarxa, Lluís Miquel Pérez, ha augurat que tot plegat pot ser un pròleg del que ens espera a l'estiu.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb Perspectives de Sexe i Gènere, Maria Antònia Mangas, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: És efectivament que pel que hem dit com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades.
1: El govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb l'objectiu d'incidir als entorns més degradats amb menys equipaments i amb problemes persistents, com ara l'accés a l'habitatge. Al Notícies en Xarxa volem fer una mirada retrospectiva a aquest suport pressupostari al llarg dels anys per saber què ha canviat i què s'ha corregit per millorar-ho. Per fer-ho, en parlarem tot seguit a fons, a plató, amb Carles Martí, comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat. A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els dies 9 i 10 de juny, ens centrem avui en la petjada del Vaticà a la ciutat. SEAT conserva el prototip de papamòbil dissenyat en només 15 dies l'any 1982 per a la visita aleshores a la capital catalana de Joan Pau II. El veurem en directe. Dels esports, destaquem que Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. Mentrestant, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen que aquesta proposta els arribi per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes, el calendari de vagues es manté. Avui, l'aturada se centra a les comarques del Vallès i el Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñati i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. En quina direcció van, a hores d'ara, aquests manifestants?
8: Molt bon dia. Doncs ara sí, els manifestants es troben al vell mig de l'autopista C32, en tots dos sentits de la marxa, tant des de Mataró cap a Barcelona, com també des de la capital catalana i cap a l'Alt Maresme. Ara tallen aquests dos trams de la circulació, però de moment no s'han aturat, segueixen a bon ritme, i és que la idea és poder fer aquesta marxa també per dins de la ciutat i arribar un cop a dins de la ciutat a fer una manifestació, una protesta just davant dels serveis que tenen seu a Mataró, a prop de l'estació. Ara mateix, com veieu, doncs se senten algunes sirenes de policia que estan tallant el trànsit i els cotxes ja es van aturant al pas d'aquesta manifestació per Mataró.
1: Doncs matí complicat també avui a les carreteres, especialment a les del Vallès i a les del Maresme, per aquests talls de trànsit, ja ho veieu, dels docents. Gràcies, Clara.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9, us ho dèiem en titulars, ho destacàvem, el govern ha donat llum verda a la segona convocatòria del Pla de Barris, dotada amb 200

0: milions ampliables. És un bon moment per mirar enrere. La primera convocatòria va deixar fora 63 municipis i va requerir una ampliació pressupostària per no deixar projectes ben valorats al calaix. Avui volem saber què ha canviat, què s'ha corregit, quines novetats incorpora la nova edició i quin balanç fa el departament d'aquest primer any de desplegament. I per fer-ho hem convidat a plató, també us ho denunciàvem, a Carles Martí. Bon dia, Carles Martí. Ell és comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Comencem, doncs, si li sembla, Carles Martí, per fer una mica un balanç del que va ser aquesta qüestió. La primera convocatòria, aquesta primera convocatòria, que jo ara ho deia, que va deixar fora 63 municipis i molts projectes avui encara estan en fase normativa. Què ha anat bé i què no d'aquest pla, d'aquesta primera convocatòria, i què ha après el departament d'aquell procés?
1: Bé, la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds. Això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris amb més dificultats del nostre país, no? Per tant, va haver-hi molt bona resposta. Nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten en el nostre país aquest suport i aquesta unió, aquesta complicitat forta entre administracions i també ciutadania per donar la volta a la situació en què es troben.
0: Comissionat, aquesta nova convocatòria de la que vostè ara feia referència exigeix que la transformació vagi més enllà de l'obra física i inclogui també acció social i comunitària. A la pràctica, això què vol dir? Perquè ens entengui tothom. Què hauran de fer els ajuntaments més enllà d'arreglar carrers, per dir-ho així?
1: Això ja era així a la convocatòria de l'any passat. És una característica d'aquesta nova tongada de convocatòries del Pla de Barris, perquè efectivament l'evolució que es va fer de l'anterior Pla de Barris ens va indicar que dignificar l'espai públic, crear nous equipaments, és condició necessària però no suficient. A molts llocs es va veure clarament que necessitàvem primer rehabilitar les cases, ajudar a rehabilitar els edificis de portes endintre dels habitatges, i després reforçar molt aquest treball comunitari, aquest treball de cohesió social. Si no hi ha unes bones condicions de les persones, després la vida que es fa en aquests espais públics no canvia substantivament. Per tant, qüestions d'ocupació, qüestions de salut, qüestions contra la soledat, qüestions de treball conjunt, d'integració, són imprescindibles perquè un barri canviï. No n'hi ha prou només, encara que és imprescindible, en dignificar l'espai públic i els equipaments i els serveis, sinó que necessita també aquest esforç col·lectiu i comunitari.
0: Una de les característiques del pla i que de la qual n'heu fet bandera és de que vol garantir l'equitat territorial. Però molts municipis petits no tenen equips tècnics per redactar projectes complexos i tampoc massa pressupost per cofinançar el projecte. Com evitareu que aquesta convocatòria acabi premiant només els ajuntaments amb més múscul administratiu i econòmic? I deixi'm que li faci una postilla encara. Aquest dia entrevistàvem a un alcalde d'un petit municipi del Vallès Oriental que ens deia: nosaltres no tenim la figura de secretari, ja sé que ara també ho esteu intentant resoldre, però no tenim aquesta figura de secretari i per tant és molt difícil poder accedir a aquest tipus de projectes, a aquest tipus de subvencions, a aquest tipus d'ajuts, a aquest tipus de plans.
1: Sí. Aquest tipus d'ajuts i a tot, perquè realment la figura del secretari és absolutament imprescindible i per tant, per això, com vostè deia, s'estan posant mesures perquè es pugui solventar aquesta mancança greu d'aquestes figures en molts ajuntaments, no? Tampoc el Pla de Barris és per solucionar tots els problemes de tothom a tot arreu.
0: No, però que hi hagi equitat territorial...
1: Em refereixo amb el tema aquest dels secretaris i altres coses.
0: No, esclar que no. Això és una altra cosa.
1: El Pla de Barris el que vol centrar-se és en donar aquest suport als municipis per revertir aquestes situacions de vulnerabilitat màxima o important en algunes parts dels seus territoris, no? Llavors, amb els municipis petits, per una banda, poden accedeixen d'entrada 75% de finançament, de cofinançament per part de la Generalitat, i poden arribar al 90%. I per altra banda, nosaltres hem posat tots uns mecanismes per donar suport a aquests municipis en la redacció de projectes, especialment a través de la col·laboració amb les diputacions, que són les administracions que coneixen millor aquesta realitat i que estan més avesades a donar suport als municipis petits, no? Tenim molt present aquesta realitat. El programa no vol excloure ningú, vol arribar a tot arreu, a qualsevol manifestació de vulnerabilitat en qualsevol dels entorns, cascs antics, barris perifèrics, urbanitzacions, municipis petits, i per tant aquesta és la nostra filosofia. I de fet, en la primera convocatòria, dos municipis de menys de 5.000 habitants, entre els 20, és una proporció, jo crec que raonable, van accedir als fons, i de fet estan molt contents i han començat a treballar amb el nostre suport més directe, no? Aquests dos municipis tindran, per part de l'Oficina Tècnica de Barris i Viles, que està escrita al comissionat, un suport més directe perquè puguin fer-ho.
0: Què ha de tenir un barri per ser considerat prioritari i quins criteris pesen més a l'hora de fer-ne la selecció?
1: Hi ha un criteri bàsic que és la renda, és a dir, la mitjana de la població que viu en aquesta àrea, i nosaltres en diem tècnicament àrea d'atenció especial, perquè barri és un genèric, però tècnicament en diem àrea d'atenció especial, doncs la mitjana de la renda d'aquesta població ha d'estar per sota la mitjana de Catalunya. Això és condició sine qua non. Però després hi ha 26 indicadors que hem preparat, que vam preparar, que estan a les bases de la convocatòria. D'acord amb els criteris, hi ha 11 criteris que fixa la llei sobre què s'entén per vulnerabilitat urbana, els hem transformat en 26 indicadors, i aquests 26 indicadors, doncs, són els que, calculant-se, generen doncs una avaluació complexa i compartida d'aquesta vulnerabilitat. Hi ha indicadors socials, per exemple l'índex de socioeconòmic territorial, que pesa molt, que elabora l'IDESCAT, però hi ha també indicadors físics sobre l'estat dels habitatges, sobre l'estat de la via pública, sobre les dotacions de verds. Hi ha aquests 26 indicadors que ens guien per identificar realment de manera objectiva quins són aquests barris vulnerables.
0: I si em permet, abans d'acomiadar-lo, Carles Martí, li haig de preguntar una mica sobre l'actualitat, sobre aquests escorcolls a la seu del PSOE Madrid ordenats per l'Audiència Nacional. El magistrat Santiago Pedraz també requereix al PSC informació i documentació relativa a les eleccions catalanes del 2024, i crec entendre que Junts, em sembla, i el Partit Popular i Vox, fins i tot, em sembla que ja estan demanant que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. No sé, una primera reacció sobre aquesta qüestió?
1: Desconec absolutament aquest requeriment, aquesta demanda. No sé a què refereix, però en qualsevol cas estic absolutament convençut de que no hi ha cap irregularitat en el desenvolupament de les campanyes, que a més estan fiscalitzades a tort i a través, i que, en fi, no mai ha sortit cap element que pugui ser contradictori amb res de la legalitat.
0: Carles Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Perdoni l'atracament gairebé a mà armada, però li havia de fer. Que vagi molt bé, esperem que torni un altre dia fent més valoració del Pla de Barris, que és de moment el seu territori.
1: Encantat, hi haurà 3 convocatòries més com a mínim, o sigui que tindrem oportunitat.
0: Doncs va, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents, com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, ha denunciat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la manca de recursos i les desigualtats en la investigació de malalties que pateixen les dones.
3: Com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades. O sigui que, efectivament, hi ha menys inversió, encara a dia d'avui, en recerca amb dones que amb homes.
0: A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny, hem volgut conèixer la petjada del Vaticà a la ciutat. En aquest sentit, SEAT conserva encara el prototip de Papa Mòbil dissenyat en només 15 dies, l'any 1982, per a la visita a la capital catalana d'aleshores Joan Pau II. A la nau de la Zona Franca, on es conserven els models històrics de la marca automobilística, hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquest prototip.
4: Bon dia, Helena. Sí, som a la seu on SEAT conserva la seva memòria històrica. I dins aquest capítol de memòria destaca el Papamòbil, aquest prototip que l'empresa automobilística va dissenyar i construir en només 15 dies, tot coincidint amb la visita del Papa Vidal a Espanya l'any 1982. Volem conèixer més de la història d'aquest vehicle amb Isidre López. Ell és responsable de SEAT Històrics. Isidre, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Quina és la història que s'amaga darrere la construcció d'aquest vehicle?
5: Doncs la història és molt senzilla. Resulta que la comissió del Vaticà, que va venir prèviament a la visita per comprovar que totes les rutes estiguessin bé, els espais, etc., es van adonar que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, no passava per la porta d'accés al Santiago Bernabéu i al Camp Nou del Barça. Llavors van contactar amb les autoritats. En aquell moment la SEAT era una companyia de l'INI, de pública, per tant, ens van contactar i ens van demanar això, si teníem possibilitat de fabricar un cotxe per aquesta tasca, no? Llavors, a les mires ens quadràvem amb la plataforma del SEAT Panda, i per això van fer aquest SEAT Panda, que la gràcia és que es va fer en 15 dies. No?
4: Isidre, alguns dels elements que destacaries, la bandera, per exemple.
5: Sí, la bandera, com podeu veure, és de xapa perforada i pintada, perquè clar, en 15 dies no donava temps a fer-la de roba, no? Com més noble, no? També tenim detalls com, per exemple, la roda, la llanta, porta un tapacú diferent, que ve del SEAT Ronda, que es va posar expressament perquè, si us fixeu, té forma de creu. És un homenatge, és un tribut a l'Església Catòlica, no?
4: I un altre element,
5: sí.
4: Isidre?
5: El parabrises és practicable, es pot baixar, com veieu, una mica semblant als de safari, no? Aquí el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus, i també tot aquest entrellat de tubos perquè la santitat es pogués agafar bé a l'hora de pujar el vehicle.
4: Això m'interessa molt, Isidre, i d'aquesta manera acabarem la connexió. Explica'm com es va pujar el Papa en aquest vehicle.
5: Bueno, es va fer aquest escaló per facilitar l'accés, i bé, va pujar així per darrere i bueno, va fer tota la volta a l'estadi. No?
4: Doncs Isidre, em permetràs poder emular d'alguna manera el Papa Vitila, poder pujar aquest Papa Mòbil, aquesta relíquia històrica de la memòria històrica de SEAT, també de l'empresa automobilística, fins i tot de la societat, l'economia de Catalunya. Doncs així, Helena. Així va poder viatjar el Papa durant la seva visita al 1982. Hem pogut mostrar i hem pogut tocar també i, bueno, imaginem que podem viatjar per aquella Espanya del 1982 en aquest prototip dissenyat en només 15 dies per l'empresa SEAT.

0: Temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alexia Putellas, que hi va dir adéu definitiu al Barça, al Johan Cruyff.
1: Sí, exacte. La victòria sobre la Reial Societat va ser el seu darrer partit amb la samarreta blaugrana després del comiat institucional al matí al Camp Nou. Al vespre ho va fer sobre la gespa i va tancar així 14 temporades de blaugrana en què ha guanyat 38 títols. Va ser un càlid homenatge el que li va oferir l'afició del Camp Nou, entregada al seu, però no va ser l'únic comiat, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, Alexia va fer balanç del seu pas pel Barça i va parlar de la nova etapa que viurà a partir d'avui.
2: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona, amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. El 2-2 va arribar al minut 88, ja pràcticament sense temps per la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. El Barça, en aquest cas masculí, està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el jugador nascut a Liverpool ara fa 25 anys és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la

0: I a 11:15 oferirà una roda de premsa. I el Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renda. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant el Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb 3 gols d'Ari Ruiz. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. Doncs el Catalunya a Europa i el Sant Andreu a la divisió d'honor agafen avantatge.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
0: Fins demà.
1: I vosaltres, gràcies per l'atenció i guardeu-vos de la calor. Fins demà.

a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que enyoren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on. Que ha marxat qui sap on.

0: Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José...
1: I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres amb diversos accidents i avaries. De moment, un accident a la C58 a Montcada, un altre a l'A2 a Castellbisbal i un tercer a l'A2 a Pallejà, deixen carrils tallats en els tres punts i també una altra avaria a la B10 a Barcelona, talla un carril i dificulta la circulació també en aquest punt. A banda, també s'assumen les retencions habituals a les rondes, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C33 a Barcelona i finalment a la B30 a Barberà. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui

0: Nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i de fet en aquests moments està tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. I també les multinacionals H&M i Nissan afronten també conflictes laborals a Catalunya per expedients de regulació d'ocupació. H&M planteja un ERO que podria afectar fins a 106 treballadors a Barcelona i Madrid, mentre que uns 300 treballadors també es veurien afectats per un altre ERO a Nissan, que preveu acomiadar en aquest cas 211 empleats dels centres catalans, que suposen un 37% de la plantilla. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat també durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 fins i tot a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Escoltem a Luismi Pérez, que és el meteoròleg de la xarxa.
1: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
0: Pel que fa a la resta d'afectacions meteorològiques, a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada prelitoral, amb possibilitat de fet d'alguns ruixats, però serà molt local al Pirineu Oriental.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga, escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. A hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
2: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta

0: Aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
1: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
2: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls, un tall que encara ara afecta la via i que obliga també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferran de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar.

0: començar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La pressió apunta, la previsió, volíem dir, apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli de Ràdio Canet.
2: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
3: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures a les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en ple segle XXI, hi ha barracons.
2: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: La nova reunió d'avui estava prevista a les 3 de la tarda a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes.

0: i 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
1: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: Let's go, girls.

0: Ona Malga, serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 27 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. ...125 alumnes de 5è i 6è participen al Congrés Escolar de la Tordera. Primers passos per estudiar alternatives de protecció contra inundacions al tram final de la Tordera. Segons els experts, només una de cada quatre persones sap que pateix celiaquia. Nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. El Club Twirling Malgrat de Mar crea el primer equip inclusiu del món. Els alumnes de 5è i 6è dels centres educatius de Malgrat de Mar van participar dimarts al Congrés Escolar de la Tordera, una proposta que ha permès tancar un projecte educatiu sobre la Tordera que ha treballat quatre eixos: el funcionament hidrològic del riu, el risc d'inundació, la renaturalització i la biodiversitat de l'aqüífer. Els alumnes han estat guiats per experts de l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera, Natmont, i de científics de la Universitat de Barcelona. Al llarg de les darreres setmanes, els nens i nenes han preparat uns plafons de manera artesanal a través dels quals han pogut explicar i compartir les seves investigacions al Congrés Escolar de la Tordera. Per facilitar la tasca docent, Natmont va lliurar a les escoles un paquet de la situació d'aprenentatge amb la programació de 9 sessions detallades pas a pas, materials de suport, una guia de disseny de plafons i un suport d'avaluació. L'entitat naturalista també va organitzar una xerrada al Centre Cultural amb Jordi Pagès, científic i investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Jordi Toralles, coordinador de Natmont, ha detallat que el projecte educatiu ha unit ciència, art i territori.
2: Vam passar a les escoles una proposta per treballar, principalment com que som naturalistes, doncs qüestions de l'àmbit de la natura, el delta, sobretot centrades en el riu, perquè ells treballessin a classe doncs aspectes tant de medi natural, però també de medi social, de català i de plàstica, ho treballessin, ho presentessin cadascú amb una sèrie de pòsters i aleshores reunissin el dia del Congrés.

Repassem els titulars del dia. 125 alumnes de 5è i 6è participen al Congrés Escolar de la Tordera. Primers passos per estudiar alternatives de protecció contra inundacions al tram final de la Tordera. Segons els experts, només una de cada quatre persones sap que pateix celiaquia. Nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. El Club Twirling Malgrat de Mar crea el primer equip inclusiu del món. Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem divendres a la mateixa hora.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
1: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
3: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
4: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
3: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
3: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
1: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
3: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
1: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
6: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
1: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
2: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
2: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
1: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als Dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant dues hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
5: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat dues hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals, ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
6: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya a tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS.
5: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
1: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny, 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
8: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
7: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
1: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
9: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
10: una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
9: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
0: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
9: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
11: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
9: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
1: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
9: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
12: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
9: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
1: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
9: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
1: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del Pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
13: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
15: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
13: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
9: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
16: Quan una persona gran pateix discriminació invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
9: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
1: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal FECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
9: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
17: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
9: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
0: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
18: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
19: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
18: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora, des de Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
20: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions pels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa ben pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
1: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
3: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
21: Estem fent és garantir un gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
3: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
0: Notícies en xarxa.
1: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
9: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
22: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos per, en aquell moment, per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
9: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
1: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la Bon, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Des de l'any 2003, la Bona ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bona, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
24: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per a les dones.
23: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
1: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
25: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a l'envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Bàrbara. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
26: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
27: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. el meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte, no té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero, amb el Juan Carlos i amb en Mario, hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
26: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
27: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada, perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
26: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de tres temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
2: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de élite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
26: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana, a més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'esport Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol, sala Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

Repassem els titulars del dia. 125 alumnes de 5è i 6è participen al Congrés Escolar de la Tordera. Primers passos per estudiar alternatives de protecció contra inundacions al tram final de la Tordera. Segons els experts, només una de cada quatre persones sap que pateix celiaquia. Nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. El Club Twirling Malgrat de Mar crea el primer equip inclusiu del món.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
1: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
3: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
4: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
3: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
3: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
1: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
3: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant dos anys.
1: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
6: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
1: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní, on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
8: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
8: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
1: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
11: Quan s'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga?
10: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada en la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
12: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
10: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
1: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
4: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
13: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
1: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
14: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
15: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
14: L'objectiu és articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
16: I a Palafolls s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Habita el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
1: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
3: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
1: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
3: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
17: He dicho hace mucho tiempo y lo repito hoy que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
3: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
0: Notícies en xarxa.
1: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
19: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
18: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
20: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
18: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts. Aquest incendi, en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme, s'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
21: Molt bon dia. Doncs si els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti a més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència precisament d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, als quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot i actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
1: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges dels darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Estudis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
6: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
7: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb els amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
6: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
3: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la SECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben encara.
22: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
3: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
0: Notícies en xarxa.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. UAU Lleida Ràdio, Julià Arboleas.
23: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre una i tres habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis, que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran d'aportar els socis.
24: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit, i llavors un cop entren a viure paguen unes quotes mensuals que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
23: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
1: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
3: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
1: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
25: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
26: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa.
2: i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria i el poder acabar en una polèmica que malauradament a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
25: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
1: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir. Un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
9: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
8: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.
10: Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la
1: una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, a qui estem escoltant, i també Caral Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. Directes d'Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Bidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcover n'és la codirectora.
12: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els fan especial il·lusió doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no doncs una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
11: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez de Razmetat o Maruja Limón a la sala la Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cluenda final a la Sala Apolo, encara per anunciar.
1: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Joan. Xavi Pascual, nom destacat del dia en la informació esportiva. Deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
26: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
27: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva. 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
26: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
27: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades del pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comerç. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
26: En futbol, Ana Valla deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
4: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit.
26: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la Tercera Federació, Genís Sampietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Continuen sense acord els sindicats i educació després que la reunió d'ahir resultés absolutament decebedora, en paraules del sindicat USTEC. Avui es tornen a trobar en aquesta setena jornada de converses per mirar de desencallar una crisi educativa que porta setmanes encallada. Avui una jornada de vaga als docents que s'han concentrat als Vallesos i al Maresme. Tenim hores d'ara la nostra companya Andrea Martínez de les portes de la conselleria. Bona tarda.
2: Bona tarda, sí, els sindicats tot just ara acaben d'arribar al departament i esperen que les conclusions d'avui siguin més favorables que ahir, quan semblava que començaven a acostar posicions. El punt d'inflexió va arribar quan la conselleria situava l'augment salarial en 340 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats el volien estirar fins als 460 euros. Una contraproposta que el departament va respondre que necessitava més temps per acabar d'estudiar, la qual cosa va decebre als sindicats. Avui es tornen a emplaçar, mentre que els docents del Maresme i els Vallesos continuen fent pressió als carrers.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem, estarem pendents tota aquesta tarda de com evoluciona aquesta reunió. I també pendents un incendi. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi d'Òrrius, al Maresme, a causa del foc en una indústria que, a més, ja s'ha propagat a la massa forestal. Hi ha 22 dotacions dels bombers que treballen en aquest foc que s'ha originat al pati d'aquesta indústria. Tots els treballadors n'han sortit, no hi ha cap persona afectada. A hores d'ara treballen els bombers per intentar que no cedeixi la coberta. Justament avui que la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges s'ha dit que marcaran aquesta campanya d'incendis a l'estiu. El Departament d'Interior ha presentat un dispositiu de lluita contra el foc i ha recordat que cal extremar la prudència. Més xifres també, més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat ALMU serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del dia 9 a l'11 de juny. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. I el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que des de 2021 mantenen paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament d'aquest monòlit franquista.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 28 de maig de 2026. Espectacular incendi a Òrrius. Els bombers treballen per apagar un foc que defineixen com a virulent i descontrolat i que ja s'ha propagat per la zona forestal. Martí Capçada, bona tarda.
6: A les 12 i 40 minuts del matí, el cos ha rebut l'avís del foc que s'ha iniciat al pati d'aquesta empresa dedicada a ceres i parafines. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i han hagut de desallotjar uns 20 habitatges dels nuclis disinimitats, dels quals s'ha arribat el foc i 30 habitatges més s'han hagut de ser confinats.
3: I seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Melina Morilla.
7: El sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada territorial que ha afectat especialment

0: Maresme i el Vallès. La jornada ha inclòs talls a l'autopista C32 a Mataró i les protestes continuen després que la reunió entre sindicats i el departament acabés ahir sense cap acord satisfactori.
1: I nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. Una Malgrat.
2: La cita commemora el paper dels brigadistes internacionals que van actuar a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola. De fet, a Malgrat es va enfonsar el vaixell Ciudad de Barcelona, on viatjaven aquests voluntaris per defensar la República Espanyola.
1: I la jornada de protesta dels docents ha acabat afectant de ple el desplaçament organitzat per l'Espai Caixa de Calella al Saló de la Gent Gran de l'Hospitalet. Sergi Ferrer.
3: Una vuitantena de socis i sòcies de l'Espai Caixa de Calella han quedat atrapats aquest matí a la C32 del Maresme pel tall de trànsit que han fet els docents en una nova jornada de protesta. Viatjaven en autocar cap a Barcelona per participar al Saló de la Gent Gran, que aquests dies se celebra a la Farga de l'Hospitalet.
1: Espectacular incendi a Òrrius. Els bombers treballen per apagar un foc que defineixen com a virulent i descontrolat i que ja ha començat a afectar la zona forestal. Martí Capçada, bona tarda. Què més en sabem?
4: Bona tarda, Gemma. Així és, a les 12:40, el cos ha rebut l'avís del foc que s'ha iniciat al pati d'aquesta empresa dedicada a ceres i parafines. Els bombers treballen per aturar el foc que consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati, també per intentar que no afecti la zona forestal més propera, tot i que ja s'ha començat a propagar per la zona boscosa. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i han hagut de desallotjar uns 20 habitatges dels nuclis disseminats, als quals s'ha arribat el foc i 30 habitatges més han hagut de ser confinats. Hi actuen 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Protecció Civil envia una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població. Proquinat és una empresa especialitzada en la producció i distribució de ceres i parafines industrials. Fundada l'any 1995 per Joan Camacho, l'empresa té la seva planta a Òrrius i exporta a diversos països europeus i nord-africans. Actualment factura uns 12 milions d'euros anuals i destaca pel servei personalitzat i la proximitat amb els clients.
1: Gràcies, Martí. I a continuació parlem ara amb un dels veïns que estan confinats ara mateix, en Marc Claret. Marc, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Com descriuries ara mateix la situació que esteu vivint en aquest municipi, a Òrrius?
5: Home, doncs la gent està bastant alertada, bastant nerviosa, en tots els grups de WhatsApp de veïns, tothom comenta molt el que veu i el que escolta. Uh-huh. O sigui, que ara ja sembla que tothom s'ha relaxat una mica més, perquè bueno, doncs veiem molts bombers treballar, tant les dotacions terrestres com les aèries, i llavors bueno, tothom està una mica atent del que passa, però sí que és veritat que la columna de fum segueix veient-se pràcticament igual que al principi, si bé sembla que ha marxat més direcció cap a l'embosc, que al principi sí que es veia molt a prop del nucli.
1: Quan us heu adonat que el foc era especialment, doncs, com comentem, virulent?
5: Bé, clar, aquí al ser un poble que estem en ple bosc, quan que es veu una columna de fum, ja tots els veïns s'alerten molt, no? I sí que moltes vegades on són algú que està fent algun treball o alguna cosa i no passa res, però sí que és veritat que de seguida aquesta ja s'ha vist que anava, que era alguna cosa més normal, sobretot també pel lloc, no? Perquè tothom sap molt bé que allà on hi havia el foc és on hi ha la fàbrica, llavors, clar, ja, ràpidament, doncs tots hem pensat que podia ser una cosa seriosa aquesta vegada.
1: Uh-huh. Heu rebut de moment indicacions de Protecció Civil? Perquè pel que tenim entès, esteu confinats.
5: Sí, exacte. Hem rebut primer des de l'Ajuntament, pels grups de WhatsApp ens han fet arribar ja la informació de que ens hem de confinar i se suspenien les classes a la tarda a l'escola. També que tots els nens que s'havien quedat a dinar al menjador es quedarien també tancats dins l'escola amb les mestres i després d'uns minuts llavors ja sí que ens ha arribat el missatge aquest de les alert.
1: Mm-hmm. I heu també vist, com comentaves, que els bombers estan treballant a la zona. Quin desplegament hi ha, per fer-nos una idea?
5: Doncs la veritat és que hem perdut el compte de camions de bombers que han passat, que des de casa meva jo veig els que pugen des de Rentona, però també semblava que també pugessin de l'altra banda. Hem vist camions de bombers, hem vist ambulàncies, Mossos, policia local de Rentona, ADFs, agents rurals, uh-huh. i també diversos helicòpters, tant de descàrrega com de comandament, i també dos avions.
1: Marc,
5: ara mateix estan passant aquí dalt.
1: Doncs gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresme. Seguirem molt de prop aquest incendi que s'ha iniciat a Òrrius, i bé, molts ànims i que vagi molt bé la tarda. Fins ara.
5: Gràcies, igualment. Gràcies.
1: I a primera hora del matí a Canet de Mar els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sun Simora per fer visibles les seves reivindicacions, però l'afectació ha durat de fet pocs minuts. Ràdio Canet.
6: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canadenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
7: No s'arregla amb un acord en paper a sobre d'una taula signat. És a dir, fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures de les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en ple segle XXI, hi ha barracons.
6: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
1: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Melina Morilla, bona tarda.
0: Bona tarda, així és. Després de la vaga general de docents, que hi va treure milers de persones al carrer, el sector educatiu avui manté la pressió amb una aturada centrada al Maresme i al Vallès. A Palafolls, tal com diem, el seguiment de la convocatòria ha tingut un impacte divers segons el centre i el col·lectiu. Segons les dades recollides aquest matí a l'Institut Font del Ferro, el seguiment de la vaga ha estat del 12% entre el professorat, mentre que l'alumnat s'ha sumat a la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% de seguiment. Per contra, l'escola Les Ferreries, la situació ha estat la inversa. Un 38,7% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada també s'ha fet notar a les carreteres, tal com escoltàvem, de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé 2 hores. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la Llar d'Infants de Palafolls van viatjar fins a Madrid per participar a la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Les protestes continuen després de la reunió d'ahir entre els sindicats i el Departament d'Educació, la qual va acabar sense acord. Tot i que el govern ha proposat un increment salarial en 4 anys, els sindicats com l'USTEC consideren la proposta decebedora i exigeixen compromisos concrets per escrit, especialment pel que fa al desplegament de recursos per l'escola inclusiva.
1: Gràcies, Melina. I la jornada de protesta dels docents també ha acabat afectant de ple el desplaçament, en aquest cas organitzat per l'Espai Caixa de Calella, al Saló de la Gent Gran de l'Hospitalet. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. Una 80 de socis i sòcies de l'Espai Caixa de Calella han quedat atrapats aquest matí a la C32 del Maresme pel tall de trànsit que han fet els docents en una nova jornada de protesta. Viatjaven en autocar cap a Barcelona per participar al Saló de la Gent Gran que aquests dies se celebra a la Farga de l'Hospitalet. El president de l'entitat, Josep Maria Granyó, ha explicat en directe a Ràdio Calella Televisió que el grup ha arribat a estar gairebé 3 hores aturat a l'altura de Mataró, sense poder avançar ni sortir de l'autopista. Ha expressat el seu malestar per les conseqüències que la protesta ha tingut sobre la gent gran, especialment per la situació viscuda dins l'autocar i la impossibilitat d'arribar a temps a l'activitat prevista.
8: No m'enfade a mi el que dius. Tothom té dret a la vaga, no? El que passa que també els que fan aquestes vagues hauria que tindre en consideració el perjuïci que estan causant. Trobes la meitat de l'autopista que estàs col·lapsat. Portem 2 hores ja, encara estem a Mataró intentant sortir de Mataró perquè tot està col·lapsat. Amb un autocar amb 80 persones, amb les seves necessitats fisiològiques. Fixa't inclús que he tingut que parar perquè hi havia una senyora que no podia més, no? Hem tingut que parar al mig de l'autopista, bueno, ja pràcticament estàvem parats, sortir a l'autocar amb el risc que això comporta, tapar-la amb un llençol i que hagués fet i fes les seves necessitats.
3: Segons ha relatat davant la situació de bloqueig, Granyó ha contactat tant amb el telèfon d'emergència 112 com amb els Mossos d'Esquadra per demanar una alternativa que permetés al vehicle sortir de l'autopista i no se n'ha ensortit. Els docents en vaga han reobert la C32 a Mataró després de gairebé 3 hores de tall. L'acció s'ha fet a l'altura del centre comercial Mataró Park, però a diferència d'altres cops, un cop han ocupat la via, els docents han fet un recorregut a peu fins a l'enllaç amb la C60.
1: Gràcies, Sergi. La comunitat del Jaume Llull de Llavaneres porta al ple el rebuig de la supressió d'una línia d'I3. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, així és. El ple municipal de Sant Andreu de Llavaneres va estar marcat aquest dimarts per la protesta de la comunitat educativa de l'escola Jaume Llull contra la supressió d'una línia d'I3 pel curs 2026-2027. Desenes de famílies i membres de la comunitat educativa es van concentrar a la plaça de la Vila abans de la sessió plenària per expressar el seu malestar davant una decisió que atribueixen a la baixada de natalitat i de matriculacions. Posteriorment, els manifestants van accedir a la sala de plens, on l'alcalde Àlex Neira va reiterar el suport del consistori i va anunciar una reunió pròxima amb els afectats. Més enllà d'aquesta reivindicació, el ple també va donar un nou impuls al projecte de reurbanització de l'Ametllerada, amb l'aprovació del procediment d'adjudicació de les obres de la fase A, un projecte valorat en més d'1,6 milions d'euros. La sessió també va aprovar l'adjudicació de la concessió administrativa de les piscines municipals de Sant Pere i diverses modificacions urbanístiques, fiscals i de serveis municipals.
1: Seguim avançant el full de ruta de turisme pel període 2026-2030, els estatuts de la Casa Museu o la moció per disposar d'un bus que connecti Canet amb Barcelona són alguns dels temes destacats al ple d'avui a Canet de Mar, Ràdio Canet.
6: En total, el ple consta de 10 punts, més 3 mocions i, per acabar, el torn de precs i preguntes. De l'ordre del dia, cal destacar l'aprovació inicial dels estatuts de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i el full de ruta de turisme de Canet pel període 2026-2030, un text que inclou 24 línies d'acció i una vuitantena d'accions concretes. Pel que fa a les mocions, el PSC en presenta una per millorar la seguretat viària a la cruïlla del carrer Molí amb la Nacional 2. Per la seva banda, el Partit Popular en presenta una sobre la necessitat d'una regularització migratòria ordenada, planificada i amb dotació de recursos suficients. I finalment, la regidora no adscrita Mònica Ventura presenta la moció per la millora de la connectivitat de Canet mitjançant un servei d'autobús interurbà amb Barcelona i els municipis veïns d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. La presentació d'aquesta moció és fruit de la iniciativa de les plataformes Canet Connecta Bus i Gent per Canet i s'ha treballat conjuntament amb els grups municipals del ple per arribar a un text consensuat. La sessió plenària d'avui serà, com sempre, a 6:45 de la tarda.
1: Més qüestions. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports. Ona Malgrat.
2: Així és. El ple municipal de darrer dijous ha aprovat una moció encapçalada per la CUP per crear un pla estratègic en matèria esportiva que inclourà un consell o taula de coordinació d'esports. El pla estratègic, amb una aplicació a 10 anys vista, haurà de garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, mesures de suport econòmic i places garantides per a esports no competitius, a més assegurar l'accessibilitat dels equipaments esportius i elaborar programes d'inclusió de l'esport femení, entre d'altres. Tant el regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, com la mateixa alcaldessa, Sònia Vinyoles, s'han mostrat satisfets per la moció, tot i que asseguren que algunes de les propostes ja s'estan aplicant. Aquesta iniciativa, val a dir que ve d'enrere. La CUP ja va presentar la proposta al setembre de l'any passat, que, per sorpresa dels copaires, es va acabar rebutjant, tot i que Zaldo, el portaveu de la CUP, Enric Zaldo, va afirmar comptar amb el suport de la regidoria d'Esports. I, de fet, el govern va rebutjar aquesta proposta perquè requeria de recursos humans, tècnics i econòmics, i en aquell moment era inviable. La moció del ple ordinari d'aquest mes de maig es va aprovar, contra tot el pronòstic, per unanimitat.
1: I Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. Melina.
0: La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 10.000 euros per municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el municipi podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o d'anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls. Malgrat de Mar també forma part d'aquesta llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. També la rebran Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres al Maresme. L'efectivitat d'aquests sistemes ha estat ja aprovada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6, aigua neta i sanejament, i 11, ciutats i comunitats sostenibles.
1: I es manté oberta fins l'1 de juny la convocatòria per l'ocupació de 14 places per la Brigada Jove de Tordera aquest estiu. Mar Tres Serres.
9: Així és, l'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació d'aquesta convocatòria per la Brigada Jove 2026. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'inicien en aquest món i percebin alguns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per a les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera. El mes de juliol, 2 llocs, al Departament de Serveis Personals, Biblioteca i Arxiu Històric, 1 lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en suport administratiu, i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, en jardineria o obres. El mes d'agost, 2 llocs de treball al Departament de Medi Ambient, en campanyes informatives, 1 lloc de treball també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball també al Departament d'Obres i Serveis, però en aquest cas a jardineria, obres i també lampisteria. Durant tot aquest període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal d'aquests joves treballadors. La convocatòria vol possibilitar, com dèiem, l'accés a l'ocupació als joves amb la voluntat que durant el període de vacances puguin generar aquests ingressos. Ho explica la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
10: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica, doncs, el dia a dia de l'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa, i bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
9: Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica adjuntant la documentació que es requereix a les bases, sol·licitud normalitzada, el currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida. Es podrà presentar, com hem dit a l'inici, fins l'1 de juny. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona.
1: I Caldes Estrac posa a punt les platges per l'inici de la temporada d'estiu, Martí.
4: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes ja treballa en la preparació de les platges del municipi per l'inici oficial de la temporada d'estiu previst per l'1 de juny. Des de fa setmanes s'estan fent actuacions de manteniment i millora dels accessos, equipaments i serveis del litoral amb l'objectiu de garantir unes platges en òptimes condicions pels banyistes. Entre les novetats d'aquest any destaca la incorporació d'una nova màquina de neteja, l'ampliació de les zones sense fum i l'instal·lació dels nous punts de recollida selectiva. També s'han reforçat els elements d'accessibilitat amb passarel·les adaptades, banys accessibles i senyalització pensada per persones amb daltonisme. Les platges dels Tres Micos i del Calima Tornaran a lluir aquest estiu a la bandera blava, un distintiu internacional que reconeix la qualitat de l'aigua, la seguretat, els serveis i la gestió ambiental. A més, la platja dels Tres Micos manté també la certificació Biosphere pel seu compromís amb la sostenibilitat turística i ambiental.
1: I nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. Ona Malgrat.
2: Així és, la vila celebra aquest divendres i fins diumenge la 5a edició presencial del Solidarity Park, una cita que commemora el paper dels brigadistes internacionals que van actuar a Catalunya i també a Malgrat durant la Guerra Civil Espanyola. De fet, a la vila es va enfonsar el vaixell Ciudad de Barcelona en el tram de platja entre el carrer de Mar i Marià Cubí. Això hi va ser per un atac franquista del submarí General Sanjurjo. En el vaixell viatjaven molts d'aquests brigadistes, principalment americans, i molts van ser rescatats pels pescadors locals. El Solidarity Park neix amb la voluntat de recordar aquest fet històric alhora que genera espais de diàleg sobre el militarisme i conflictes actuals. La inauguració serà divendres a la biblioteca. Entre les activitats destaca l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians, un concert de cantautors, l'exposició Invisibles però decisives, Dones a la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre, o la taula rodona Brigades Internacionals passat i present de l'internacionalisme, presentada i moderada pel periodista i també exdiputat de la CUP, David Fernández. També se celebrarà la presentació dels nous ulls de bou al monument Solidarity Park el dissabte i, finalment, el diumenge tindrà lloc una taula rodona amb testimonis de presos del franquisme a la sala d'actes de la Barretina Vermella. Totes les activitats són obertes al públic i gratuïtes, amb la voluntat de convertir Malgrat en un punt de trobada per la memòria, la cultura i el compromís social.
1: I el català teixeix xarxa d'inclusió Tordera gràcies al projecte Rosinyol, Mar Tres Serres.
9: Exacte, Tordera celebra amb èxit aquesta primera edició del projecte Rosinyol, que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants i joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Tordera, Pere Garcia, ha destacat el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions.
11: I divendres passat, per exemple, vam fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'explica, no, el que han fet, com han vinculat entre ells. I és una experiència, doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
9: Aquest projecte ja s'ha fet a altres municipis, però és el primer cop que se celebra al poble de Tordera, impulsat per l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn i desenvolupat en col·laboració amb l'equip del projecte Rosinyol de la Universitat de Girona.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant amb una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 33, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu, el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important, i en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps semblant al d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables, i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serralada prelitoral, i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que al cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable, dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem de moda, com cada dijous, amb la nostra experta, la Judit Jiménez. Avui parlarem de casaments, de com anar vestits si ens conviden a un casament. També parlarem de la celiaquia i ho farem amb el digestòleg Pablo Ercoli des de Malgrat. I també anirem fins a Òrrius per conèixer l'última hora d'aquest incendi que s'ha doncs, originat a 12:45 del migdia d'aquest dijous i coneixerem l'estat de l'evolució del foc i tot això doncs, ho trobareu aquí a l'Ona Maresme d'aquí 3 minuts. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Va assumir moment de fixar-nos en les xarxes socials avui des de Malgrat amb en Javi. Javi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, destaquem el més important a la comarca, som-hi.
3: Doncs pues vinga, som-hi, ens quedem en primer lloc a Mataró perquè la segona millor coca de Sant Joan de Catalunya es fa a la capital maresmenca. Alejandro Pastisser, de l'antiga pastisseria Bevinguda, s'endú el segon premi del concurs de la millor coca de Sant Joan entre 300 propostes diferents segons els organitzadors. La coca de Sant Joan d'Alejandro Pastisser es va endur el segon premi en categoria de coca tradicional de fruita. Pels qui vulgueu tastar-la, l'establiment del Pastisser es troba a l'Avinguda d'Amèrica de Mataró.
2: Molt bé, això en clau comarcal, en clau internacional, què destaquem?
3: Pues marxem a França perquè el govern francès entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar els abusos sexuals i violències de menors en centres educatius. L'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància dels abusos com els que es van denunciar la setmana passada i que s'estan investigant. Entre les mesures que s'han anunciat hi ha la creació d'una llista negra de personal docent i d'extraescolars que s'apartarà dels centres encara que no hi hagi condemna ferma contra ells. L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor. Un objectiu que fa temps que el govern francès persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida.
2: I el tema curiós del dia.
3: Doncs mira, destaquem que la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana. Així ho exposa un estudi de la patronal CECOT, que detalla que el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana per sobre dels serveis i clarament per damunt de la construcció i l'agricultura. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors.
2: Molt bé, doncs això és el que destaquem avui a l'Ona Maresma pel que fa a xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui us preguntem quantes feines heu arribat a tenir en un any i teniu tres opcions per respondre. La primera és màxim una feina, la segona opció és entre d'una i dues i la tercera, doncs si sou molt treballadors o heu tingut molts canvis de feina, doncs més de dues.
2: Però de forma ininterrompuda o en diferents etapes en un any?
3: Al final és en diferents etapes. La idea és que sigui en el termini d'un any. Quantes feines heu arribat a tenir? Per tant, sí.
2: És igual si les feines s'han doncs, coincidit, no?
3: Exacte, si ha coincidit o heu empalmat, heu deixat una feina i heu començat una altra. La idea és saber en un any quantes feines diferents heu arribat a tenir.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Javi, tu en un any quantes feines has arribat a tenir,
3: doncs,
2: si es pot dir?
3: Entre una i dues, és a dir, al final també com he anat també saltant d'una feina a una altra, llavors doncs seria aquesta la meva opció.
2: Molt bé, perfecte, doncs això és el que estem preguntant avui a l'Ona Maresma. Moltes gràcies.
3: Que vagi bé.

0: I avui ens fixem en la problemàtica sobre els camins públics i privats que fa temps que és sobre la taula sense una solució clara. Mirarem avui de trobar-hi una solució o com a mínim d'entendre la qüestió amb l'entrevista que ve a continuació. Oi que sí, Marc?
1: Així és, Gemma. Avui posem la mirada en els nostres boscos i camins rurals, un espai que sovint recorrem com excursionistes, però que oblidem que té propietaris. Fins on arriba el dret a circular lliurement i on comença la propietat privada? Es pot considerar també públic un camí només perquè surt a aplicacions com Wikiloc? Per resoldre aquests dubtes ens acompanya Jordi Salvanyà, doctor en dret, advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya. Jordi, benvingut.
2: Gràcies, Marc.
1: Bé, primer de tot, recordant que ja el dijous va ser una xerrada a la biblioteca de Tordera, el dijous passat, dia 21, per parlar una miqueta d'abordar la situació de l'ús de la propietat dels camins, que sovint genera dubtes i fins i tot conflictes en l'àmbit rural i forestal. Això està molt extès arreu de Catalunya?
2: Bé, aquesta és una conferència que estem fent des del Consorci Forestal, que els hem organitzat, i les estem fent al llarg del territori, les hem fet ja una quinzena de vegades, més que res perquè hi ha molta preocupació amb la massificació que hi ha dels espais naturals, ja siguin públics o privats, i de l'ús que se n'està fent, ja no sols dels camins, sinó també de les finques privades, de tots aquells usos que la gent ha adquirit com a propis quan són usos que depenen de la propietat, com pot ser anar a recollir bolets, anar a recollir altres productes forestals, flors, etc., pinyes, tòfones, tot això en aquests moments s'està tensionant molt perquè és evident que s'ha massificat molt en els darrers anys. La prova és que el mateix Generalitat és qui, ara quan vindrà la temporada d'estiu, veureu anuncis en les vanguardies, en els diaris, explicant que s'ha de fer un ús acurat dels espais naturals, que hem d'anar-hi amb precaució, que hem d'anar-hi respectant aquests espais, i si ja som de propietat privada i pública. Tot això ens va portar a considerar la necessitat de fer una reflexió i compartir-la amb tothom, siguin propietaris o no propietaris, sobre un aspecte molt concret d'aquesta propietat, que són els camins. Com tu deies a la presentació, avui dia amb les aplicacions informàtiques sembla que podem passar allà on tens guia l'aplicació informàtica, i això no és així. Hi ha una sèrie de senyals en el territori que ens indiquen que si aquell camí és privat o és públic, si aquell camí privat hi ha tolerància per part del propietari, com ha esdevingut durant molts i molts anys perquè la gent hi circuli amb respecte, o si en aquell camí s'hi permet doncs un ús a peu, un ús en bicicleta, un bici en vehicle, etc.
1: Per tant, això ho decideix llavors el propietari també, si deixa passar-hi gent per el seu camí privat?
2: Efectivament, en el passadís a casa seva cadascú decideix qui entra i qui no entra, o en el jardí que tenim a davant, aquests que tenen unes finques amb un jardinet a davant, unes unifamiliars, és el propietari que decideix qui entra allà a agafar roses o agafar taronges del taronger de casa. En els camins, en el món forestal és exactament el mateix. Catalunya té un 65% del seu territori que són terrenys forestals, i el 65% d'aquests terrenys forestals, per tant un 45 i escaig, és de propietat privada. Per tant, quan hem d'anar als llocs, hem de respectar aquesta propietat privada, que és del mateix nivell que la propietat privada de les finques urbanes, dels vehicles, de les coses que tenim en propietat cadascun de nosaltres, del nostre relló. Per tant, és el propietari qui en l'exercici del seu dret autoritza o no autoritza. I generalment sol fer-ho, ja us dic, per la mera tolerància que hi ha hagut durant molts i molts anys. El que passa és que això s'està tensionant molt, cada vegada més, per un ús inadequat que s'està fent d'aquests espais.
1: Clar, i a més, d'altra banda, Jordi, a Catalunya, corregeix-me si m'equivoco, no tenim una llei de camins pròpia, no?, com si passa a altres comunitats autònomes?
2: Correcte, hi ha comunitats autònomes, que són les que han de legislar sobre aquesta qüestió, que tenen normatives que regulen bàsicament senders per proves esportives.
1: I el fet que nosaltres no tinguem una llei de camins pròpia, en quin punt deixa els propietaris rurals i forestals a l'hora de defensar els seus drets?
2: Bé, en dret hi ha diferents nivells. Un és la norma és la que regula, la que aprova el Parlament, amb els seus reglaments, etcètera, que això ho fa el poder executiu, però després de la llei hi ha el que diem el costum. I això el mateix Codi Civil ho regula. Que manca de llei, manca de norma, és el costum qui ho regula. I el costum d'aquí a Catalunya, que estan recollits en un costumari que va fer la Mancomunitat de Catalunya, i que és un llibre que es pot adquirir, recull com aquest dret de propietat és un dret antic, i tan antic com que dona dret al propietari del territori per on passa aquest camí. Penseu que un camí és una cosa artificial. És un espai que algú ha creat per anar d'un punt a un altre, generalment. I qui ho fa això, qui ho ha fet això històricament, antigament, ha estat el propietari del terreny. Doncs per anar a la masoveria, per anar a aquells camps o per anar a no sé on, he anat fent camins. I aquesta era l'utilitat que hi havia. Avui estem donant unes altres utilitats. Avui la gent vol anar a passejar pel camp, vol portar els seus gossos, volen fer marxes o proves aquestes renumerades i portant un negoci que s'està fent a casa d'un altre, etc etc. Però aquest no era l'utilitat dels camins. Els camins els havien creat, ja dic, els propietaris per anar d'un lloc a l'altre o per anar a llocs públics. I en aquest cas sí que llavors esdevenia un camí públic. El camí aquell que anava, que unia diferents municipis, o que servia per anar al cementiri, o que servia per anar als seus comuns, aquests eren els públics, i això és el que es diu el costumari català, que és una font de dret, que per tant s'ha d'aplicar. I el que sí que es diu el Codi Civil, que el propietari d'un terreny té dret a tancar-lo. Per tant, si tinc dret a tancar el meu terreny, tinc dret a tancar els camins que hi ha dintre el meu terreny. Això és la prova del nou. Per tant, hi ha una norma que sí que ens regula aquest dret de propietat.
1: I d'altra banda, ara parlaves també de que la gent, amb el pas dels anys, ha anat diversificant el com utilitza la natura i per què hi va, i cada vegada més, no? I ara és molt extès a tota la societat, el anar a fer esport, el anar a fer rutes de muntanya, llavors hi ha aplicacions com Wikiloc o ara Strava, no?, que l'utilitza molta gent per anar a córrer o a caminar, que han massificat rutes, que passant per l'interior de finques, fins i tot privades, sense cap mena de permís, i no sé quines conseqüències legals o de responsabilitat té això pel propietari.
2: Clar, aquestes aplicacions nosaltres hi hem adreçat i ens diuen, nosaltres som una aplicació que és un suport que donem i cadascú hi penja la ruta que vol per allà on t'ha passat. Nosaltres, diuen, no som responsables d'aquestes rutes. Això tot d'hora acabarà els jutjats, però avui encara no hi ha anat, això. I ells diuen, nosaltres, cadascú és responsable. Per tant, jo quan veig una ruta en el Wikiloc, en l'Estrava i tal, veig per allà on t'ha passat una determinada persona, en bicicleta, a peu, el que sigui. I jo m'estic creient que aquest senyor ho ha fet bé. Ara tu imagina't que jo entro en contradirecció a Barcelona, passant per la Gran Via, al revés, però no entro, no es poden passar els taxis, etc. El fet que això m'ho marqui Wikiloc no dona dret a qualsevol que vegi aquesta aplicació i que vegi aquesta recorregut en vehicle en direcció contrària pel carrer Aragó de Barcelona, no donarà dret a tothom a passar-hi. Per tant, regirà, abans que el Wikiloc, regirà la normativa d'aquell carrer. En aquest cas, és exactament el mateix. No regeix el Wikiloc, que és un suport informàtic que poden utilitzar determinades persones, però el que regeix de veritat són les normes que hi ha imposades pel propietari, que és qui legítimament pot posar-ho. De la mateixa manera que els ajuntaments, a través de les seves ordenances, es regulen l'ús dels camins públics. I també ens diuen, escolti'm, per aquest camí s'hi pot passar en vehicle, no s'hi pot passar, etc. Penseu, per últim, en els espais naturals, cada vegada més hi ha més normatives restrictives al seu accés. Per anar al Puigmal, per entendre'ns, abans es podia accedir amb cotxe, fins a dalt de tot el deixaves, has de deixar una hora abans. Per què? Doncs perquè aquesta massificació s'intenten posar traves, i així ens podíem anar veient infinitats de llocs, infinitat de normes que han posat de protecció dels espais naturals, els propis organismes administratius, i que no era altra cosa que l'exercici d'aquesta sobirania que té l'administració respecte als seus espais. Doncs els propietaris privats, tres quarts del mateix. Tenim la sobirania i tenim el dret a poder regular l'ús dels nostres camins. Que torno a dir, que sempre ha sigut un ús acurat i tolerat i consentit, fins que han arribat les massificacions, els abusos, aquestes proves que es fan sense avisar en 500 persones, sí, tirant pedres, passant, tirant papers, tirant ampolletes de plàstic, passant per sobre els camps sembrats, amb els gossos deslligats que fan mal en els ramats, etc etc. Aquest és el problema que hi ha avui i que hem de regular. Amb una norma o amb sentit comú, que és el que falta en la nostra societat.
1: I aprofitant, Jordi, que també exerceixes d'advocat, si un excursionista, un boletaire, per exemple, o un ciclista pateix un accident o una caiguda dins d'un camí que està dins d'una propietat privada, de qui és responsabilitat civil? Ha de respondre el propietari en aquest cas?
2: El Codi Civil, el que diu el propietari d'un arbre, és propietari dels danys que causa. Si aquests arbres que hi ha aquí a la plaça de l'Ajuntament de Tordera cauen sobre el cap d'algú, és l'Ajuntament de Tordera qui ha de pagar. Si algú s'entrebanca en un forat que tinc aquí al carrer, que passa per aquí davant de la ràdio de Tordera, és l'Ajuntament que per mal manteniment hauria de pagar. Això passaria exactament mateix també amb altres propietats. Fixeu-vos, per exemple, si no, per la Nacional 2, perquè ara estan apedaçant tant els talusos al costat de la carretera, perquè quan cau una pedra sobre un cotxe, el responsable és el titular d'aquella carretera. Amb els camins privats passa exactament el mateix. Per això cada vegada més hi ha més reticències a que hi passi determinades persones, a que se'n facin ús desacurat, i que quan s'hi fa una prova s'exigeix que hi hagin assegurances, és a dir, que algú es faci responsable d'aquella gent que, en benefici dels organitzadors de la prova, estan passant per dintre de casa nostra. Per això, precisament per evitar aquests problemes. Hem tingut molts de problemes amb els boletaires, que arriben al cotxe, el posen sobre uns embates, demanar a buscar bolets, sense demanar permís. Ja sabeu que en aquests moments hi ha molt de robatori, de llentiscle, de pinyes, de bruc, però colles organitzades que van amb furgonetes, aparquen un tabon i comencen a tallar i tal. Aquest és un problema de la nostra societat que tenim avui i no s'està regulant. Ara ha sortit una ordre del Departament de la Generalitat, de la Generalitat d'Agricultura, sobre el llentiscle. I doncs la manera de seguir, perquè el llentiscle per poder anar a tallar, doncs necessita autorització del propietari. Coses tan comuns com aquestes. A ningú se li acudia fa 50 anys entrar en una finca a anar a buscar pinyes sense anar a permís del propietari. I, en canvi, avui no és que demani permís, és que venen colles organitzades i deixen els pobres nois africans a dalt d'un pi picant amb un pal al costat d'una línia elèctrica que quan per sort queda algun de sucarrimat. Aquests són els problemes que tenim.
1: Jordi, i ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps...
2: Perdona, que m'enrotllo.
1: No, pateix. No, sí, és molt interessant, l'únic que no tenim més temps dins del programa. Breument, per tant, amb tota aquesta problemàtica que hi ha, que ja fa temps que el Consorci Forestal de Catalunya ho adverteix, per tu, personalment, quina seria la solució? Clar, hi ha molts matisos, però la solució ideal per garantir la supervivència del medi rural i que tothom hi surti guanyant, o almenys ningú perdent en la mesura del que sigui possible?
2: El pacte. Hi ha hagut municipis que hi ha hagut una, entre cometes, situació conflictiva entre els ajuntaments que al moment de fer inventari s'han atribuït tots els camins com a propietats públiques, etc. I això ha generat molta conflictivitat. Nosaltres el que suggerim, i amb l'Ajuntament de Tordera, per exemple, ho hem fet, i ho hem fet diverses vegades, que és arribar a convenis d'utilització pública de camins privats, reconeixent aquesta titularitat privada. Aquest és un dels mecanismes. Tenim una altra llei, que és la llei d'accés al medi natural, amb el CES motoritzat al medi natural, que preveu unes comissions paritàries per tal de fixar quin tipus de vialitat hi ha en els espais oberts. Uns de primera necessitat, que hi pugui accedir tothom, els altres que no només sigui pels propietaris de les zones, etc. Això, per exemple, jo soc del comissió d'aquí del Maresme, designat pel sector forestal, i em van designar fa un any, encara no ens han ni citat. És un tema urgent. Hi ha una massificació patent i flagrant aquí en el Montnegre Corredor que l'hem de regular, i l'hem de regular amb el pacte, que els propietaris estem disposats a arribar a acords, però sapiguem en cada moment qui és responsable de cada cosa, perquè no passa el que tu has dit, que al final n'és responsable un propietari que està disgust amb la situació perquè alguns estan fent un ús desacurat d'aquests espais privats.
1: Sí, exacte, al final també depèn de cadascú de ser conscient del que fa, i si tothom fes bé les coses, probablement la solució ja s'hauria dut a terme fa temps o no caldria proposar noves solucions. Jordi Salvanyà, doctor en dret advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresme i veure si d'aquí no gaire temps es soluciona tota aquesta problemàtica.
2: Moltíssimes gràcies per tot arreu.
0: Seguim en directe a l'Ona Maresme, moment del tal dia com avui, amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
0: Molt bé, tu què tal, Martí?
3: Bé, a punt de dir-te qui fa anys avui, que ahir en el tal dia no vam poder felicitar ningú, així que avui sí que tenim unes quantes persones per felicitar.
0: Doncs va, som-hi, qui fa anys?
3: Vinga, comencem per la cantant australiana Kylie Minogue, el cantant i guitarrista de rock John Fogerty, l'actriu francesa Alexa Dávalos, o, per exemple, els jugadors de futbol Kyle Walker i Alexandre Lacazette. Què et sembla?
0: Molt bé, doncs força gent avui fa anys, un 28 de maig. I avui és el Dia Mundial o Internacional de...
3: Avui és el Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual, el Dia Internacional de l'Hamburguesa o bé el Dia Mundial del Gos Sense Raça. Així que també uns quants aniversaris i uns quants dies mundials. Avui
0: per tant, Dia Mundial de la Salut de les Dones, de la Higiene Menstrual, de l'Hamburguesa i del Gos Sense Raça. D'aquests dies mundials, a quin t'afegeixes, Martí?
3: Clar.
0: Per celebrar avui.
3: Home, diria el de la salut de les dones, no? Perquè, bueno, al final...
0: El de l'hamburguesa.
3: Home, no ho fotem. Si poso per sobre...
0: O el de la higiene menstrual.
3: Una hamburguesa. Clar, he dubtat si a veure què quedava millor, si dir la higiene menstrual o la salut de les dones. Però, bueno, em quedo amb la salut de les dones, tot i que, bueno, tots els dies són aquí benvinguts.
0: I el gos sense raça, és a dir, el gos petaner, no?, de tota la vida. Tu tens un gos, però és de raça. Que es diu... Com es diu?
3: Floc, que és un carlí, no? Aquest de Men in Black, que en tenen un, bueno...
0: Sí, jo li vaig dir Nevat o què més?
3: Ai, recordo... no sé com li vas dir... Ai, no ho sé, però si li dius de tots els noms menys Floc.
0: Sí.
3: Bueno, ell com no s'entera, doncs li pots dir com vulguis.
0: Molt bé. I avui, doncs, també fem el tal dia com avui, però de l'any 1908.
3: Correcte, ens anem uns quants anys enrere i va ser quan va néixer Ian Fleming, el creador de l'agent 007 James Bond. Va crear el personatge de James Bond inspirant-se en la seva experiència com a oficial d'intel·ligència naval britànic durant la Segona Guerra Mundial. Abans de ser novel·lista, Fleming va treballar com a periodista, corredor de borsa i espia, una trajectòria que va influir molt en el que van acabar sent les seves històries més famoses.
0: Perfecte. I què més ens pots explicar?
3: Del mateix Fleming o passo al següent?
0: Ah, el que tu vulguis. Manes tu,
3: no,
0: manes tu.
3: Saps què m'ha passat? Que em pensava que ja s'havia acabat l'efemèride, però veig que encara hi ha més informació.
0: Doncs
3: així
0: segueix.
3: Que... Vinga, va, ràpid. El 1953 va publicar Ian Fleming, Casino Royale, on apareix per primer cop l'agent 007, un personatge elegant, fred i aventurer. Bond representava l'ideal de vida que Fleming hauria volgut tenir, que és de luxe, acció, viatges i sofisticació. Les novel·les van tenir un èxit mundial i van convertir el personatge de James Bond en un dels més famosos de la literatura i posteriorment al cinema. A dia d'avui ja s'han fet un total de 25 pel·lícules amb 6 actors diferents. L'últim, Daniel Craig.
0: En Daniel Craig és el meu James Bond favorit, per mi és el millor, i no sé si li poses cara, tu, Martí, és l'últim, és el més recent.
3: És que no sóc gaire de pel·lícules, jo, per tant, ara em pilles una mica, però mira, l'estic buscant i ara sí, ara sí, que et diria que s'assembla una mica a Vladimir Putin, pot ser, o què? M'estic ficant ara
0: no, sí.
3: En un fregall.
0: Se'm té cara rus, és veritat, però sí, mira, no sé, el trobo supersexy.
3: Bueno, mira, per gustos colors, suposo.
0: Va, anem amb l'efemèride musical, Martí.
3: Som-hi, ens anem cap al 2013, ara una mica més recent, i és que John Fogerty va publicar el disc anomenat Growth A Song For Everyone. És un disc especial perquè Fogerty reviu clàssics de la seva trajectòria, tant de la seva etapa en solitari com la banda Creedence Clearwater Revival. Revival, no sé si ho he dit bé.
0: Revival.
3: Revival, molt bé. I el reinterpreta en col·laboració amb altres artistes. Hi apareixen, per exemple, versions compartides amb noms com Bob Seger, Foo Fighters o Miranda Lambert. Escoltem de fons la cançó Proud Mary, també versionada per la cantant Tina Turner.
0: Molt bé, veig que en Sergi li agrada molt aquesta cançó. Sergi Ferrer, et tenim per aquí disponible.
4: Em teniu escoltant-vos amb moltes ganes, a més.
0: Perquè és un temazo.
4: Perquè Creedence Clearwater Revival és una de les bandes per antonomàcia del rock estadounidenc i del rock en general. Van durar només 5 anys, però són espectaculars.
0: Molt bé, doncs Martí, què et sembla tu aquesta banda?
3: Bé, prou animada. Jo sempre dono una mica la meva opinió verge, de que tenim en Sergi, que és el nostre expert, i jo una mica, bueno, tal com em sona, jo et diria que bé, m'agraden.
0: Molt bé, doncs si us sembla els dos, anem a escoltar música d'aquesta banda de rock, sí. Com bé has dit tu, Sergi, van durar només 5 anys, eh? Poca vida.
4: 5 anyets, sí.
0: I com és que es van dissoldre, ho saps?
4: Bueno, perquè en John Fogerty anava per la seva banda, ja, a dins hi havia el germà Tom Fogerty, i discutien bastant, però van ser 5 anys genials.
0: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots dos, fins ara.
4: Fins ara.
3: Fins ara. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
1: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, a la intencionalitat política a l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
5: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'avui dijous, el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca de la mà d'en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem en l'article del Punt Diari del 1985, article que destacava que Santa Susana ja podia començar les obres dels espigons submergits després d'anys on el projecte doncs estava encallat. La concessió d'una subvenció de 20 milions de pessetes doncs va fer desencallar aquest projecte de construcció de 4 espigons submergits a la costa de Santa Susana. En concret, feia 5 anys des que el municipi maresmenc va elaborar el projecte i des de llavors el retard per la seva realització van ser una constant. Un d'aquests obstacles va ser la intenció del nostre conegut Mopo d'escurçar un espigó a Malgrat, a manera d'experiència per tal d'evitar la inversió de 150 milions de pessetes que costa la defensa de Santa Susana. L'escurçament de l'espigó podria afavorir la regeneració d'aquesta platja de Santa Susana. L'oposició malgratenca a aquesta idea es mantenia fins poc abans en què el Mopo va decidir doncs decidir en les seves intencions. Amb aquest tema resolt, ja només quedava pendent la llum verda definitiva per l'adjudicació del projecte. En principi, i arran de l'incendi de la temperatura de la temporada turística, abans, diguem-ho bé, en principi i arran de l'inici de la temporada turística, ara sí, la construcció dels espigons no es duria a terme fins al mes d'octubre, malgrat que ja s'estaven realitzant algunes obres prèvies, com ara l'abocament de sorra a les zones més afectades, tots pendents doncs de la temporada de platja d'aquell any 85, Gemma.
5: Molt bé, Jordi, disculpa, perquè és que en Joan li ha fet gràcia la paraula mopo i m'ha dit per el micròfon.

0: Metropol.
1: Era Ministeri, a veure si me'n recordo, Ministeri d'Obres Públiques, si no m'equivoco.
0: Vale.
1: Deia perquè és un constant, també, en aquesta hemeroteca, i, òbviament, a vegades aquestes sigles fan gràcia.
0: Clar, clar, no, però potser penses que li fa gràcia a aquesta tia, no? Sí, però, clar, ha estat això que mira, que no m'ho esperava. Jordi, gràcies, com sempre.
1: A tu, Gemma, fins ara, gràcies.
0: Fins ara.

0: I ara arriba la nostra secció de moda amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista. I amb l'arribada del bon temps també comença la temporada de casaments i amb ella els dubtes que segueixen sobre la taula. Es pot anar vestit de negre? El blanc està prohibit pel que fa a les convidades? I el vermell? Potser hi ha normes o codis no escrits doncs, que serveixen per no eclipsar la núvia i avui doncs, volem sortir-ne de dubtes amb la Judit. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està? Com va això?
1: Molt bé. Molta calor, com tothom, suposo.
0: Sí, molta.
1: Fa una calda que flipa, s'ha fet un canvi de cop i volta que ja no veus. Però molt bé, la veritat.
0: Molt bé. Judit, comencem la secció. En primer lloc, volem saber si hi ha un codi invisible a l'hora de vestir-se per a un casament.
1: Hi ha un codi bastant... Bueno, que jo crec que ja és, a part de tradició, és per, com, jo crec que és protocolar i que és el que has dit tu, que és no anar de blanc a un casament. A no ser que a la invitació diguin boda ibisenca, tothom de blanc. Que clar. Això també pot ser, i potser els novis es posen d'un altre color. Però, si no, el color blanc representa que és una falta de respecte cap a la núvia. I representa que és el dia d'ella, no? Que ha d'anar ella de color blanc i tal, i si vas tu de color blanc, doncs li treus el protagonisme a la núvia. Això no s'ha de fer.
0: Clar. Per tant, hi ha com unes normes, no, que potser no estan escrites, però que es van doncs, assumint amb el llarg dels anys. El tema, per exemple, del color vermell, que és un color doncs, molt llampant i que potser fa treure protagonisme a la núvia, també.
1: Bueno, però el color vermell ja s'ha posat més de moda a les bodes, perquè jo et dic que farà 6 anys vaig anar a una i jo anava amb un mono vermell, eh? I anaven 4 noies més i totes amigues de la núvia. I la núvia, de fet, elles eren dames d'honor i anaven vermelles. Vull dir, el que et vull dir és que el color vermell ja no és tant el protagonisme, al final ella va com de princesa, va vestida d'una altra manera. Nosaltres no ens posem un vestit de princesa de color vermell, saps?
0: Ja. Saps què vaig escoltar? Vestit...
1: Digues.
0: Clar, potser és un bulo, no? Però vaig escoltar que el color vermell significa que... t'agradaria, doncs, enrotllar-te amb el nuvi.
1: O
0: robar-li el nuvi a la nòvia.
1: No sé, jo no ho havia escoltat mai, però si és així, perdó a la núvia que vaig al casament, però no era la meva intenció ni de conya, saps? És com lo de la pinya al Mercadona, no?
0: Sí. No.
1: Ostres, que bo.
0: Em va sortir un reel, va ser un reel d'Instagram, que una noia deia, no vagis, o sigui, anava, doncs, a diferents colors i hi havia un text que deia, doncs, si vas a color vermell significa això. Clar, jo fa anys enrere vaig anar al meu primer casament, vaig anar amb un vestit fet a mesura de color vermell que em va costar un paston i penso, ostres, ho arribava en aquell moment i segurament no hagués escollit el vermell, eh?
1: No, clar, jo tampoc. Jo si arribo a saber això que tu vas dir, tampoc ho faria, és el mateix que el del blanc.
0: Ja.
1: Però bueno, no sé, és com el del negre, jo que sé, el negre per mi és elegant. Si vas a una boda tarda-nit, que és d'aquestes, és un vestit, és una cosa elegant, el negre. Sí que és veritat que el negre, com que nosaltres a la nostra cultura el tenim molt lligat al dol, diu, mira, s'ha posat de luto per ir a la boda, no? Però, però en teoria no, o sigui, en realitat no és veritat. Però bueno, i de fet pensa que hi ha colors, això depèn de la cultura, perquè al Japó és el dol és blanc.
0: Sí,
1: saps?
0: Clar.
1: Llavors, imagina't, o sigui, jo no sé els nuvis allà com van, però no van com nosaltres ni de conya, segur.
0: Clar, no.
1: Llavors, has de pensar que tot és molt cultural i molt de coses d'aquí, de iaies, no? Que han anat passant de iaies a filles i a netes i han anat saltant generacions.
0: Has comentat també el tema d'anar doncs, que una convidada vagi de blanc i si no és un blanc i és més un beige, un blanc trencat, encara
1: jo,
0: també...
1: A mi em trenca això ja, eh? Jo penso que per anar als casaments, consell meu és no aneu amb aquests colors, aneu amb colors, hi ha molts colors, ostres. Tenim totes les games de blaus, de verds, de limes, de vermells, de taronges, de colors calder... És que hi ha milers de colors, marrons, o sigui, hi ha colors molt bonics que pots posar morats, però és que el color blanc beige, és que un vestit de núvia pot ser beige.
0: Clar.
1: De fet, un vestit de núvia, t'estic parlant de vestits de núvia tradicionals, d'aquests de quan van a l'església, eh? Perquè jo he vist vestits de núvia, jo he vist color, és que uns colors preciosos hi ha en lima, o sigui, la núvia passa del blanc, saps? Això també t'ho dic. Per això et dic que jo crec que si la núvia ja va d'un altre color, jo crec que el que farà és posar en la seva targeta, posarà en un convidi i dirà evitar el color tal. Una de les últimes que vaig anar també, jo anava de color blau, en una vaig anar blava i a l'altra vaig anar... Ah, no, amb els dos vaig anar blava, però vaig canviar el mateix vestit, que era molt maco, amb un blau elèctric, blau azafat, és el blau clay.
0: Sí.
1: I el vaig canviar, vaig col·locar els complements. En una vaig anar tota de vermell, els complements, i en l'altra era el camp, el vaig portar amb mimbre, i amb espardenya, saps? Jo es quedava superbé, perquè en el que era més pijo era com en vermell, amb una sandàlia que tinc que ser una esgoia de l'edició Goya de les hispanites supermaques, amb el bolsit, bla, bla, bla, bla, i l'altra era més de campestre. I el que volia dir, no sé per què et deia això tota xula, jo ara t'envia a dir.
0: Les colors.
1: Ah, sí, és que la Núbia ens va enviar, sí, perdona, la Núbia ens va enviar la seva invitació virtual, perquè es fa tot per WhatsApp, que és amb música, explicant el quest i tot això, que no es podia anar de color ni blanc ni esmeralda.
0: Oh.
1: Color verd esmeralda. I és que a ella li agrada molt les maragdes i les seves dames d'honor, que era la filla, la fillastra i les amigues, anaven de color verd maragda.
0: Ah, val.
1: Per I llavors tant, ella sí. Volia, ella, no, que ningú n'és blanc, evidentment, i que ningú de la seva, que ningú pogués fer, que es pogués colar en el grup de les dames d'honor, com si diguéssim.
0: Clar, però ja aquesta, o sigui, potser és un aparentès, no?, que no s'ha d'anar de blanc, però clar, si una persona específica no vagis de blanc, és potser perquè es pensa que, doncs, que algú és capaç, no?, de fer-ho.
1: És que jo crec que hi ha gent que ho ha fet, eh? Clar. O el que has dit tu d'un beix, i es queda tan panxa, saps? O ara que hi ha aquests vestits lenceros que brillen,
0: sí.
1: I agafa un color perla molt claret i sembla que vagis vestida de núvia.
0: Uh-huh.
1: Quines... Mira, no s'ha posat el vestit de núvia, però s'ha posat el d'anar a dormir de la núvia.
0: Sí, o saps que es porten ara, avui en dia, ens ha anat una mica no al cap amb el tema dels casaments.
1: Sí.
0: Les núvies no tenen un vestit, en tenen dos, tres i quatre, si cal.
1: Sí, bueno. Sí.
0: Clar, potser més que cap a la nit, no cap a la festa, el vestit que trien potser sí que és un color doncs, més beix, més cru, més xampany.
1: Sí, ja no diuen res, això ja no diuen res, però sempre és amb la gama de núvia, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I pel
1: sempre
0: que fa a les tendències de convidada, què creus que
1: Mira,
0: està de moda?
1: Jo et dic que els trajes de bodes també tenen, evidentment, tendències, també es fa coses, però la veritat és que jo el que m'he donat compte amb el temps és que jo, és que ja no es porten, per exemple, de noia, de la convidada no va de princesa. O sigui, abans hi havia unes que eren com un corte molt imperial, no? Que podies anar amb faldilles així de vol, però de vol amb volum i tal. Això no es porta gens ni mica. Ara les convidades ens hem basat més en si la boda és de matí, de migdia matí, migdia tarda, tarda nit, saps?
0: Uh-huh.
1: Ara, depenent d'aquestes tres coses, ja saps, si portes uns vestits molt més de tipus, doncs si és el matí o un cap a les BBC, que diuen, no, les bodes bautizos i comuniones, si és de matí, doncs pots anar amb algú a mitja cameta, pots anar amb un mono, és que els monos són molt elegants i queden superbé per totes les coses que vulguis, no? Pots anar amb roba una mica més curta, mai minifalda, eh? Normalment és pel Juno i així, bueno, mai minifalda. Això ho he dit ara jo com que no, pots anar amb minifalda. Però normalment els vestits del casament són pel genoll.
0: És veritat, jo mai n'he vist, sí. Casament amb una persona amb minifalda. Mai.
1: Parlem, llavors ara us explico. Com que el casament va molt pel tema del protocol, és que no és correcte anar molt curt.
0: Uh-huh.
1: Queda bé i queda millor, i això és veritat, us ho dic, que és veritat, que els vestits aquests d'anar al casament queden molt bonics, que quedin o pel genoll o per sota del genoll en forma de llapis, saps aquests que són més senyidets?
0: Sí.
1: Queden preciosos, i també els que queden molt bé són els plissats amb vol, que aquest any es du molt això, també parlem de tendències. Jo he estat fent reels per l'altra feina de convidada perfecta i els tres looks que triava la noia que sortia en el meu vídeo, que els hem triat juntes, era un que era per una boda de matí, un que era mig tarda de nit i un altre que era per la nit total, no? Clar, la nit total era d'un punt gris fosc tipus negre amb un brillantet, feia un brilli-brilli molt mono i era llarguet així per sota de mitja cama, o sigui, no arribava als turmells, però quasi amb uns talons, bossa, d'arreglar i tal. El de la tarda a nit era preciós, que era d'un color com pomelo, perquè m'entenguis, un color però més bueno, pomelo, bueno, sí, un frambuesa, és una cosa, un color molt bonic, entre un taronja i un vermell, però molt maco,
0: uh-huh.
1: I era com d'un deixit arrugat, i també era per mitja cama, no era ningú llarg fins als turmells, però a mitja cama, de tirantet així arrugadet i portat amb un complement que era unes ales de papallona de la mateixa roba, saps?
0: Sí.
1: I després el del matí era un lencero llarg, aquest era llarg, però pels colors feia més de mig matí. Vull dir, vam canviar l'ordre, que podria haver anat a la tarda, aquest podria ser per una pool party, per un... O sigui, són vestits que al final, els vestits d'avui en dia de cerimònia, jo si us voleu un consell, que jo això sempre ho dic, és intenteu agafar un vestit que després us el podeu posar.
0: Uh-huh.
1: Per què ho dic, això? Perquè si ens comprem el típic vestit de madrina de boda, clar, una cosa és que se't casi el teu fill veïs de madrina de boda, clar. I això que siguis una pasta amb el vestit, que fan un vestit que ja no te'l poses mai més a la vida perquè s'ha guardat a l'armari.
0: És el que em va passar, és el que em va passar a mi, que clar, un vestit que no te'l pots, o sigui, no me'l puc posar enlloc, a no ser que sigui per presentar-me a Miss Espanya.
1: Mira, no pues, podem fer el certamen Miss Zona Maresma i...
0: Miss Maresma.
1: Fem un certamen virtual que la gent enviï les fotos amb els seus trajes de boda i sí. Fem un concurs de quin és el més votat. Mira, la cosa és aquesta, jo penso que han de ser coses que siguin assequibles. Jo, per exemple, el meu vestit que tinc de Pedro del Hierro, que és blau fosc, que és molt maco, aquest blau elèctric que vaig posar l'any passat, per mi aquell vestit era molt... Després et passo una foto perquè el vegis. Era molt, molt, molt, molt bonic, i aquest vestit ara, després amb una sandàlia més curteta o amb unes espardenyes d'aquestes d'estiu i tal, jo me'l puc posar per anar un diumenge a passejar per el port de Mataró, saps? Que sí que t'arregla, però que qualsevol cosa que et posis que és una miqueta més mona, l'estiu sempre se'ns veu més arreglada. És contradictori, eh? Acostumem a anar més fresquetes i tal, però se'ns veu més arreglades quan anem amb vestidets.
0: Clar.
1: Ens posem més altes, però ens posem aquestes espardanyetes amb el taló, saps? I llavors, no sé, jo penso que hauríem de tirar per això, per roba així. Com a tendència he vist que molts metàl·lics, també els colors metàl·lics estan també tirant a les bodes, no per la núvia, sinó per les convidades. Però és això, com amb vestits llancers, saps? Coses així.
0: Tema complements. Judit, per exemple, si el casament és de dia, es pot dur ulleres de sol? Això és una cosa que no desconec.
1: Sí, es pot dur ulleres de sol. De fet, si fos de dia, ens podíem portar gorro i sombrero. O sigui...
0: Clar.
1: I més ara que s'estan posant de moda tant els casaments que es fan als jardins, que es fan més a l'americana, no? Que fan... les noces en el jardí, tota la gent allà assegut i surt allà tothom allà amb el solano, que jo amb un paraigües allà tots amb paraigües perquè et cagues del sol de la calor que fa, és que és horrible, perquè entre maquillatge, peluqueria i vestit estàs allà suant la gota gorda i dius, vale, molt maco el casament, però anem a feu-lo a les 8 de la tarda, saps?
0: Ja, perquè fa massa
1: calor. I que no caigui el sol i que no et piguin els mosquits, és que és horrible, en sèrio, en veritat. Pensa-ho, és super raro, però bueno, està bé. Tinc ganes que em convidin a un casament a la platja.
0: Sí, perquè l'estètica canvia completament, no? Entenem que
1: ha de ser molt xulo. Clar. Ha de ser molt xulo que et diguin. Perquè, a més, en les bodes de platja, normalment, ja els mateixos nuvis et posen xancletes. Com a... quan arribes. I ja és com més desinhibit. Per molt que vagis arreglat, sempre aniràs més cuqui, no? No sé, és diferent. Ha de ser molt xulo.
0: Sí, seguim parlant de l'hora de vestir-nos, no? Quan ens conviden a un esdeveniment d'aquesta mena. Quins errors creus que comet la gent més sovint?
1: Jo penso que els colors i moltes vegades el fet de que es pensen que han de portar el bolso a joc amb les sabates.
0: Ah, això no és
1: això
0: així.
1: Això és una cosa del segle, de fa segle i mig, saps? Abans la gent es forrava les sabates del mateix color que el bolso. Això no es porta ja. No, això no es porta. Tu pots anar tranquil·lament amb una... pots fer un guinyo a les sabates. Si portes una sandàlia, pots dur que té de color vermell... ben maca, no sé què, i dus a la teva bossa, potser el bolso és neutre, doncs li pots posar un llaç o alguna cosa del color de la sabata si tu vols. Però és que no cal, saps? És que... abans la gent es vestia molt com una bandera, no? Els colors molt marcats i que faci tot joc entre si. Ara no cal, ara cal doncs que tingui una concordància estètica. I que estèticament quedi xulo, eh? A mi és que m'agrada molt. I jo crec que els errors que cometen a vegades és que es volen posar... Mira, error número 1, la comoditat. La gent no pensa en la comoditat. La gent pensa en anar superexult, superestremat, super que se'n vegi molt bé. Senyores, que són... I no dic senyors, però els senyors no ho fan. Senyores, que no sou les protagonistes vosaltres.
0: Clar.
1: Arregleu-vos, posa guapa, que estàs guapa igual i ja està, la protagonista és la nòvia i has de quedar-te en un segon, tercer i quart on et toqui. I no vagis amb aquests talons que no pots caminar, és que no sabeu caminar, és que no en sabeu, però és que és normal, perquè no caminem tots els dies amb un taló d'un pam.
0: No, clar.
1: Llavors no pots portar aquesta sabata durant 8 hores d'un casament, que et destrosses els peus i acabes que no pots ni caminar.
0: Fins ara, Judit, ens hem centrat en les dones, en com anem vestides nosaltres, però els homes, com creus que haurien d'anar vestits a un casament? Tenen més llibertat o estan, doncs, tenen menys marge de vestir?
1: Depèn, mira, és depèn del tipus de casament. Si és un casament molt protocolari, molt tal, és una putada, pobrets, perquè han d'anar amb l'americana tota l'estona posada. Això... i estan allà a la taula sentats i estan amb una calor, pobres, que dius, uau, si més si és l'estiu amb la corbata o amb la pajarita o com sigui. Si és un casament més desenfadat o un casament per anar arreglat, tu pots anar arreglat. Jo m'agrada molt vestir els homes, ho he dit sempre, eh? Jo sóc estilista de moda, d'home i de dona. O sigui, a les dones les he vestit molt, però és que els homes també. I he vestit a molts companys i molts amics i gent i clients que m'han contactat per anar a casaments que em poso, Judit, no sé què posar-me. I no vull anar amb la meva nòvia perquè, tal qual, eh? Perquè em farà ficar un traje d'ellos. Jo, clar, tu te'n recordes del rotllo hipster que hi havia?
0: Sí.
1: Que la gent, bueno, doncs als nois els agrada molt aquest tema. O el rotllo Peaky Blinders, saps? O sigui, vestir-se com una miqueta antics, però cookies. Ells no van vestir tant amb l'americana i tal. Poten un pantaló de pinces, xulo. A lo millor porten tirants, si els agrada, amb una camisa maca.
0: Un xaleco. Saps?
1: I llavors, clar, poden anar amb una armilla, també. I llavors la jaqueta ja passa a un segon pla.
0: Clar.
1: Entens?
0: Sí.
1: I llavors, i van supermacos, perquè els queden molt bé, eh?
0: I la pajarita? Superbé.
1: La pajarita queda molt bé. Semblen monxitos, que dic jo, però els queda molt bé. Realment els queda molt bé. Una pajarita és molt maca i si la saps portar en gràcia té molta conya. Però si realment no vols pajarita, que a vegades els diuen en la mateixa invitació, diuen cavalleros i els diuen smoking i pajarita, ja l'has feta bona.
0: Clar.
1: O traje, si et diuen, condicionen d'aquesta manera. El que passa és que normalment els casaments que acostumem a anar nosaltres són de gent, familiars, amics, i el que no volen és putes, fer-nos a comprar diners, o sigui, fer-nos a gastar excessius diners per al casament. Ells volen disfrutar de nosaltres i llavors ens diuen, poseu-vos a guapos, guapes, però eviteu aquest color i la tal, o no et demanen etiqueta com abans, saps? Mm. Quan et diuen se requiere etiqueta, dius, buah, pues ja l'hem feta bona, perquè llavors t'has d'anar a llogar un traje, o te'l compres. Però ja te'n compres un que sàpigues que no t'engreixaràs més i que tens un smoking, perquè això és caríssim.
0: Mm. I sabata? Quina sabata haurien de dur? Perquè crec que...
1: Els homes.
0: Clar, esportiva està completament prohibida, no?
1: Sí, però hi ha molts casaments que són així de nois que els fan més informals o així, o que es fan al camp, que aquí et donen facilitats a tope. Consell, si et fan anar al camp, nois, bambes, no passa res. És que no passa res. O tipus Panama Jack o així, però de sabata, o tipus Timberland sabata, que són més desenfadades, saps?
0: Uh-huh.
1: No tant com una sabata dura d'anar a treballar d'executiu, això no. És el que es porta normalment, però intentem que no, si no, en un altre espai. I les noies, sobretot, si us conviden a la platja o us conviden a la muntanya, a un casament, no us poseu talons.
0: No, clar.
1: Amb els talons us trencareu els turmells, poseu-se cunyes. Uh-huh. Algú que tingui cunya, perquè la cunya camines per la gespa.
0: Clar, és més pla, no? I també està...
1: És que si no, acabes destrossant la sabata, se queda la sabata feta amb el vet, fas mal tu, tota l'estona estàs clavant el peu a terra.
0: Més plataforma també, cosa... no?
1: Clar, una plataforma, una cunya, per això t'ho deia, sí, un tipus plataforma, que per això et deia, si és el camp, les que són d'espart són molt maques, les d'ara.
0: Mm.
1: I pots anar una d'aquestes, no has d'anar exageradament alta i vas bé i estàs còmode. I el consell d'or, totes, i els nois també, si estreneu sabates, intenteu no estrenar sabates el dia del casament, que això és una altra cosa bastant comú que passa.
0: Clar.
1: Que és consell també per núvia. Hola, núvia, si et vas a casar, no et deixis la sabata pel mateix dia del casament, vés-te-la posant per casa.
0: Mm.
1: Ves caminant amb la sabata, perquè és que si no et faràs pols als peus.
0: Clar,
1: i no aguantaràs el teu dia.
0: Estrenar sabates sí. És complicat, eh?
1: Clar, i després tots anem amb les bambes o alguna al bolso.
0: Sí, per si no aguantem, no?
1: No, clar, i al final acabes ballant amb tothom amb les Converse o amb les Vans i no passa bé, saps? I està tot permès.
0: Clar.
1: Vull dir que al final el que es tracta és passar una bona estona i està bé, però clar, penseu ja en el que... Vull estar còmode, és que penseu, vaig guapa, però vull estar còmode.
0: Uh-huh. Judit, m'han entrat ganes ara també que em convidin a un casament i aplicar aquests consells de moda.
1: Bueno, jo no em caso de moment, perquè no, però si em caso algun dia, pues ja et convido. I
0: ai, que bé.
1: ens fem un 50-50 aquí.
0: Jo ho faig molt, això, també quan... Jo, mira, de moment parella ni en tinc, eh? O sigui, per tant, el casament queda lluny. Però sempre dic, si em caso, convido a tothom, saps?
1: Home, sí. Clar, és una festa superguai, vamos. És que això és com una boda gitana.
0: Sí,
1: per tots
0: sí.
1: Allà, vamos, ha de ser superdivertit.
0: Molt bé. Doncs, Judit, com sempre, moltes gràcies pel teu coneixement, doncs, pel que fa al món de la moda. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
1: Perfecte, una abraçada. Adéu.
0: Adéu. Molt bé, doncs després de parlar de moda, ara és moment de recordar la pregunta del dia. Javi, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
2: Doncs Gemma, avui us estàvem preguntant quantes feines heu arribat a tenir en un any. I teníem tres opcions, màxim una feina, després també teníem entre una i dues i finalment més de dues. I aquí la sorpresa és que hem tingut un empat a tres, amb un triple empat, amb un 33% dels vots a cadascuna de les opcions que us oferíem.
0: Per tant, no hi ha de moment fins ara cap opció guanyadora, eh?
2: No, no hi ha cap opció guanyadora i això demostra que bé, hi ha un... diguéssim, hi ha molta varietat a l'hora de la feina laboral dins de cadascun.
0: Molt bé, doncs Javi, moltes gràcies per recordar-nos la pregunta i nosaltres tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: l'últim espai del programa d'avui el dediquem a parlar d'aquest incendi a Òrrius i ho fem amb dades actualitzades del tema en qüestió. De moment s'ha emès un comunicat d'actualització de la fase d'alerta de l'Infocat. Es comunica que es manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya en fase d'alerta degut doncs, a aquest incendi, com bé comentàvem, forestal a Òrrius, al Maresme. Tot i que inicialment l'incendi es localitzava a l'exterior de l'empresa Proquinat, finalment ha propagat a les instal·lacions i hores d'ara encara es troba actiu. Degut a la proximitat del municipi d'Òrrius a l'incendi, s'ha enviat una alerta de protecció civil als mòbils ordenant el confinament. Aquest ordre encara continua vigent. Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de l'incendi amb 28 dotacions, entre les quals hi ha 2 mitjans aeris. El sistema d'emergències mèdiques ha realitzat 5 assistències per inhalació de fum a treballadors de l'empresa, totes elles a altes in situ. El telèfon de trucades d'emergència 112 ha rebut un total de 482 trucades relacionades amb l'incendi, déu-n'hi-do, més de 480 trucades, gairebé 500. També s'ha reportat una manca de subministrament elèctric de baixa tensió i la companyia elèctrica ha enviat tècnics al lloc. Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants. S'emetrà de fet un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de la situació d'emergència. I bé, doncs es comenta també que si el vostre municipi disposa de xarxa Rescat, recordin de tenir connectat el terminal. Això pel que fa a les dades que tenim fins ara. No sé si podem parlar amb el cap dels ADFs de Premià de Dalt, en Víctor. Ara, de fet, estem intentant contactar amb ell perquè ens actualitzi aquesta última hora d'aquest incendi que s'ha produït avui al voltant de 12:45 de migdia. Encara ens diuen que no podem parlar amb ell. De fet, intentarem fer una mica de temps a veure si aconseguim parlar amb en Víctor. Companys de l'Ona Maresma, qui hi ha per aquí que pugui doncs, acompanyar-me en aquesta estona?
1: Hola, Gemma, què tal?
2: Bones.
0: Bones, què tal, companys?
3: Com veieu? També.
0: Molt bé, companys, com veieu aquest tema de l'incendi? Us ha agafat doncs, desprevinguts? Una mica doncs, les sensacions que us ha provocat?
3: Doncs bé, jo sincerament no m'ho esperava, però tenint en compte l'augment de les temperatures bestials que hem tingut els darrers dies, que hem passat, hem saltat la primavera i hem passat directament a l'estiu amb la calor que fa, doncs no és d'estranyar, no?, que comencem a tenir perill d'incendis per la zona.
0: Mhm.
1: Sí, sí,
0: Sergi,
1: jo estic amb en Javi, o sigui, ara ja han hagut un clar canvi de temps que malauradament doncs s'estan veient una mica els primers efectes. No sé, estem tots una mica pendents de com evoluciona la cosa, o sigui, des d'aquí doncs a veure com ens van informant des dels bombers i tothom d'allà del poble, però esperem que no vagi a més.
0: Uh-huh. No sé si heu vist imatges d'aquest incendi, d'aquesta columna de fum negre, que es pot veure, de fet, des de Badalona. No sé si des de Calella, Sergi, es pot veure o no.
2: No he tingut temps de mirar. El que sí que, òbviament, estic d'acord amb el que diuen els companys, el fet de que s'apropi l'estiu, no? S'apropi les altes temperatures. Jo he arribat a parlar, quan estudiava a la universitat, amb el cap de bombers d'aquí de la Generalitat de Catalunya, i em deia això, no? Que sí que quan s'apropa l'estiu, quan hi ha altes temperatures, s'han de posar 1000 alarmes en què pot passar això en qualsevol moment, i és una desgràcia, malauradament.
0: Mhm. Doncs bé, encara doncs no tenim disponible aquesta persona que ens havia de respondre doncs els dubtes i informar-nos. De fet, estic parlant amb ell per WhatsApp, m'ha donat l'okay, diu que el podem trucar. El seu telèfon, no sé si potser no és el mateix que tenim doncs apuntat. De fet, és aquest, el 606. Sí, el tenim aquí. El anava a recitar i l'anava a liar. Bé, companys, a veure, feu-me, doneu-me un cop de mà, ostres, que no dieu res.
1: Bueno, clar, Martí. Estem tots una mica pendents aquí.
0: Espantats, no?
1: Sí. O sigui, jo també quan he vist que començaves a dir els números he dit, ai Déu meu, que algú la bici, a veure si es ficarà en un merder. Però bueno, a veure.
0: Mira les dades personals dels convidats, Déu-n'hi-do. No, no, però a veure si tenim sort, que ens agradaria, doncs, mira, el tenim amb nosaltres, en Víctor, de l'ADF de Premià de Dalt. A veure si ens podem escoltar. Víctor, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Com, perdona, és que estàvem fent temps i, sí. I quasi gairebé que dic el teu telèfon en antena, sort que no, que al final no ho he fet.
4: Ah, val.
0: A veure, ara sí, fora bromes, com està evolucionant aquest incendi a aquesta hora, quan gairebé falten 15 minuts per arribar a les 5 de la tarda?
4: Doncs anem a veure, el que és el foc d'indústria podem dir que està estabilitzat. Sí que és veritat que de tant en quant va agafant, bueno, recordem que és una nau de parafina, d'espelmes, i de tant en quant va agafant algun dipòsit i hi ha alguna deflagració, i és quan estem veient aquestes columnes de fum més grans, recordem que és un derivat del petroli.
0: Uh-huh. Quines dificultats us heu trobat sobre el terreny?
4: Bueno, realment és la proximitat a massa forestal, a part de la toxicitat del núvol i dels gasos i de més. Des de l'ADF ens estem a la retaguardia, diguéssim, perquè el que són els petits focus secundaris que estan a venti s'estan apagant amb mitjans aeris. O sigui, hi ha com un nucli on és el foc d'indústria i la radiació està generant petits focs per la zona boscosa colindant.
0: I quin desplegament hi ha activat ara mateix entre ADF, bombers i altres cossos?
4: Exactament, t'ho sabria dir, però mínim hi ha una trentena de dotacions, mitjans aeris, 5 ADFs, no vull dir integrants, sinó 5 ADFs diferents, 5 unitats diferents, i n'hi ha unes altres 5 a l'espera, perquè, bueno, com sempre dic, les emergències saben quan comencen però no quan acaben, llavors això va per llarg.
0: Uh-huh. I pel que fa al vent, està complicant aquestes tasques d'extinció?
4: No, realment no, sí que hi ha un punt de vent, però tampoc estem tenint un vent excessiu. En aquella zona, recordem que aquesta hora sobretot el que bufa és marinada i la pròpia serra, el que és la zona de la Mútua, para el propi vent de marinada, que és el que sí que estem notant a Premià de Mar, en aquest cas, per exemple. Mm.
0: Si ens fixem en el mapa i ubiquem aquesta fàbrica visualment, veiem que està molt a prop d'habitatges. S'haurien de preocupar les persones que viuen a prop d'aquesta zona o no?
4: Sí, bueno, des de Protecció Civil ja s'ha demanat el que és el confinament, que és estrictament estar dintre dels habitatges i tancar portes i finestres i no sortir. El que és l'escola, l'horari escolar també ha estat cancel·lat i sobretot això, evitar moviments, perquè sí que hi ha hagut, no sé si exactament, en 5 casos ja que ha tingut el SEM que actuar per inhalacions de gasos.
0: I com es coordinen els voluntaris de les ADFs en una situació com aquesta d'alta complexitat?
4: Doncs, bueno, nosaltres 100%, nosaltres de fet ara estem a Magions Rurals i 100% a l'espera d'instruccions de bombers, ens posem en mà dels professionals en aquest cas.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquest confinament, es demana a la població alguna altra precaució?
4: No, sobretot que no surtin al confinament i, evidentment, si notessin pico d'ulls, problemes respiratoris i demés, acudia directament trucar al 112 o acudia al sistema sanitari.
0: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies per aquesta actualització d'aquest incendi. De moment, hem de dir també que s'ha començat a controlar.
4: Sí, està estabilitzat, sobretot el que és la indústria i els focus secundaris, el que és la massa forestal, es van apagant a mesura que va sortint.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i bé, que esperem que aquestes tasques d'extinció continuïn favorablement. Doncs bé, gràcies per passar per l'Ona. Fins ara.
4: Fins ara, gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, doncs al final hem aconseguit parlar amb en Víctor, cap dels ADFs de Premià de Dalt, qui ens ha donat l'última hora d'aquest incendi que s'ha originat a Òrrius, en aquesta fàbrica, que de moment ens ha explicat que ja s'ha controlat, i per tant doncs hauríem de... bé, seguim pendents encara del tema, però sembla que el risc ara mateix doncs està més controlat. Amb Martí, Sergi i Javi, us tenim per aquí?
1: Aquí estem, per acabar
0: aquests últims minuts de l'Ona Maresma. Déu-n'hi-do, aquest foc. Al principi ha costat que es controlés, o sigui, han estat treballant durant forces hores, i bé, al final celebrem que per fi han pogut doncs controlar-lo.
1: Sí, la veritat és que, bueno, mira, ara, si més no, crec que ens ha donat un bri de tranquil·litat al donar-nos aquesta actualització de que estava tot, si més no, controlat. Ara, bueno, precaució per part de la gent d'allà, que es quedi a casa, segons recomanen, i novament, torno a dir, esperem que no vagi a més, però m'he quedat una mica més tranquil ara amb aquesta mini-entrevista.
0: Us animem, de fet, a visualitzar les imatges, no només les imatges que s'han viralitzat a través de xarxes socials, sinó a buscar doncs aquesta fàbrica en el mapa, en el vostre Google Maps, per poder fer-vos una idea d'un incendi d'aquesta magnitud, lo a prop que està de les cases, no, dels habitatges, de fins i tot d'una escola. Clar, tampoc no... Bé, de moment doncs no celebrem que no hagi passat res, però arriba a impactar, no? Imagineu-vos doncs estar en una situació semblant i que hi hagi un foc tan fort i tan violent tan a prop vostre.
3: Bueno, és que jo ja no escalaria ni a foc, és que la Dana, per exemple, o qualsevol desastre natural, al final és que és inesperat, no? I al final, doncs, si et pilla, et pilla. Per tant, encara que no ho vulgui admetre, vivim en un perill constant, però si estigués pensant això dia a dia, potser no viuríem, no, tampoc. Llavors, doncs, intentem ser positius, és un fet que ha passat i que esperem que no es repeteixi. I l'avantatge és que ja està controlat i que bé, la gent, esperem que estigui bé i que tot es quedi bé, recuperem la normalitat el més aviat possible, ja està.
0: Sergi. Ui, crec que en Sergi...
1: Bueno, una mica, Gemma, és això de la força de la naturalesa, eh? O sigui, fixa't tu, sempre aquestes catàstrofes naturals, clar, és que, com diu en Javier, és que són tan imprevisibles i venen amb tanta potència que, clar, no podem pas viure preocupats constantment.
0: No
1: però
0: viuríem.
1: Però és veritat que, ostres, que quan arriben és que fa molt vèrtic veure com s'ho poden endur tot per davant. Però, bueno, com hem dit en aquest cas d'Òrrius, si més no, ja està tot controlat. Ara ja parlo de catàstrofes majors, però bueno, en fi, esperem que no n'hi hagin moltes més durant aquest any.
0: Doncs, companys, hem començat el programa amb aquesta notícia d'última hora. Sembla doncs que el tema està més controlat, així que bones notícies, acabem el programa d'avui. I bé, gràcies per acompanyar-nos, Martí i Javier, fins ara.
1: Fins ara, Gemma. Adéu, Javier.
0: I nosaltres doncs acabem el programa d'aquest dijous i ho fem amb música. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu, fins demà.

0: Clàudia.
1: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives del sindicat estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui per fi és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Serra, en té els darrers detalls.
2: Els bombers preveuen que hauran de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així, hi treballen, es manté actiu aquest incendi que no poden tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes, que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda, i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
0: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la una del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir-la a l'última hora, parlem amb la nostra companya de Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, exacte. Aquesta hora Bombers continua treballant per estabilitzar el foc i també evitar que es propagui cap a la zona forestal. El que sí que no tenen clar és si s'hauria

0: Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és el sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho aparteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Pané és el president.
1: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
0: I l'artista nord-americana Gracie Abrams ha anunciat la seva nova gira The Look of My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nominada als Grammy farà una parada al Palau Sant Jordi a Barcelona l'any vinent, el 27 i el 28 de maig. Dates úniques a l'estat. Les entrades pels concerts sortiran a la venda el pròxim divendres, dia 5 de juny, a les 9 del matí. Darrer punt, nom propi, Xavi Pasqual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint a l'entitat.

Repassem els titulars del dia. 125 alumnes de 5è i 6è participen al Congrés Escolar de la Tordera. Primers passos per estudiar alternatives de protecció contra inundacions al tram final de la Tordera. Segons els experts, només una de cada quatre persones sap que pateix celiaquia. Nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. El Club Twirling Malgrat de Mar crea el primer equip inclusiu del món.

0: Another one bites the dust. Hey!
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malgrat. Som les 7. Ona Malgrat, 107.4 FM.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 27 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. Música. 125 alumnes de 5è i 6è participen al Congrés Escolar de la Tordera. Primers passos per estudiar alternatives de protecció contra inundacions al tram final de la Tordera.

0: Els alumnes de 5è i 6è dels centres educatius de Malgrat de Mar van participar dimarts al Congrés Escolar de la Tordera, una proposta que ha permès tancar un projecte educatiu sobre la Tordera que ha treballat quatre eixos: el funcionament hidrològic del riu, el risc d'inundació, la renaturalització i la biodiversitat de l'aqüífer. Els alumnes han estat guiats per experts de l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera, Natmont, i dels científics de la Universitat de Barcelona. Al llarg de les darreres setmanes, els nens i nenes han preparat uns plafons de manera artesanal, a través dels quals han pogut explicar i compartir les seves investigacions al Congrés Escolar de la Tordera. Per facilitar la tasca docent, Natmont va lliurar a les escoles un paquet de la situació d'aprenentatge amb la programació de 9 sessions detallades, pas a pas, materials de suport, una guia de disseny de plafons i un suport d'avaluació. L'entitat naturalista també va organitzar una xerrada al Centre Cultural amb Jordi Pagès, científic i investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Jordi Toralles, coordinador de Natmont, ha detallat que el projecte educatiu ha unit ciència, art i territori.
1: Vam passar a les escoles una proposta per treballar, principalment, com que som naturalistes, doncs, qüestions de l'àmbit de la natura, el delta, i sobretot centrades en el riu, perquè ells treballessin a classe doncs, aspectes tant de medi natural, però també de medi social, de català i de plàstica, ho treballessin, ho presentessin cadascú amb una sèrie de pòsters i aleshores reunissin el dia del congrés per presentar-s'ho, doncs un grup d'una escola ho presenta a una sèrie de grups d'una altra escola i així d'entre tots també fer aquesta comunitat, aquesta transmissió de coneixement i poder parlar doncs, del delta, del riu i de les coses que hi passen.
0: Toralles explica que una de les qüestions que més li ha cridat l'atenció és veure fins a quin punt està urbanitzat el nostre raonament. El riu és una part important de Malgrat i el delta hauria de formar part de les vides quotidianes de tothom, afegeix. Toralles comenta que precisament un dels objectius d'aquesta iniciativa era corregir això, perquè creu estem girats al riu massa sovint.
1: Personalment el que em va cridar més l'atenció és veure fins a quin punt està urbanitzat el nostre raonament, no? Una miqueta. Al final, parlant de dinàmica fluvial o d'aqüífer, els hi crida més l'atenció els jardins d'aigua, que és una característica de Malgrat, les pedres que hi ha als carrers per absorbir l'aigua i tot això ho coneixen i es veu que ho dominen molt més que aspectes del riu que hi és des de temps immemorials i que semblaria que poguessin ser més propis, no? Perquè al final el riu és una part important de Malgrat i el delta hauria de formar part de les vides quotidianes, no? De tothom. I una miqueta la intenció era corregir això, perquè ja ho sabem, que estem girats d'esquenes al riu massa sovint.
0: 125 alumnes han participat al Congrés Escolar de la Tordera. Toralles ha fet un balanç positiu i assegura que la proposta ha funcionat molt bé.
1: El balanç és positiu perquè hi ha hagut participació, hi ha hagut molt bona resposta per part dels professors perquè han rebut molt bé la proposta i hem vist que hi havia feina feta. Realment, i la seva resposta també ha sigut positiva. Per tant, la valoració és molt positiva, sempre amb alguns aspectes que es poden corregir i millorar, evidentment, però penso que ha anat molt bé i la mainada, que al final és l'important, la mainada ha estat participativa i ha funcionat molt bé.
0: Des de Natmont no descarten poder tornar a repetir l'experiència. És una possibilitat que, segons Toralla, s'haurà d'acabar de valorar i parlar.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La trobada dimarts a la tarda entre els representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i els tècnics de l'ACA va començar amb una inspecció tècnica al riu i va acabar a l'Ajuntament de Palafolls per establir un full de ruta definitiu sobre la gestió de les avingudes d'aigua a la zona del tram final de la Tordera. La reunió va servir per definir un primer guió de treball encarat a estudiar les alternatives de protecció contra les inundacions més adients. Segons ha explicat Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, els tècnics de l'ACA, que ha donat per enterrada l'alternativa 3 del Pla de Motes, dissenyat en una proposta que haurà de ser compatible amb la normativa vigent i alhora incorporar els criteris exposats per la pagesia local. L'estudi de les alternatives de protecció té com a objectiu final establir les bases d'una proposta de consens que protegeixi el municipi davant d'avingudes importants i situacions extremes. Aquestes mesures formen part d'una estratègia a llarg termini per minimitzar el risc d'inundació i garantir que l'aigua no afecti el nucli urbà.
3: Es va fer un primer guió per estudiar les alternatives de protecció contra les inundacions que millor es puguin implementar.

0: Repassem els titulars del dia. 125 alumnes de 5è i 6è participen al Congrés Escolar de la Tordera. Primers passos per estudiar alternatives de protecció contra inundacions al tram final de la Tordera. Segons els experts, només una de cada quatre persones sap que pateix celiaquia. Nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. El Club Twirling Malgrat de Mar crea el primer equip inclusiu del món. Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem divendres a...
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat, Jordi Fortià.
3: L'incendi ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès. Per això Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
1: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula.
3: Es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat. Mentrestant, però, les mobilitzacions continuen. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
5: Quan s'arriba a un acord i per escrit i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
1: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
3: Per la seva banda, Salvador Illa veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
1: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys.
3: La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb la monarca i qüestiona algunes atribucions històriques. Ana Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
7: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
1: I en esport, Janire Gallut, Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona.
8: Després del descens a segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar al 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera divisió culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9 més de 300 partits i 27 títols.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una altra jornada de calor extrema, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, s'han batut rècords de temperatura per un mes de maig, i això que veníem, per exemple, del 2022, que fou molt calorós i semblava impossible de superar. Doncs avui, en alguns municipis de l'Empordà, més de 3 graus s'han superat els valors d'aquell 2022, també en alguns racons de la Catalunya Central, de l'Ebre i de les comarques de Ponent. 36, 37, 38 graus hi ha hagut avui de màxima en molts casos. En aquests moments, amb algunes nuvolades que creixen al Prepirineu, també al voltant del Principat d'Andorra, ja acabaran deixant alguna gotellada. En vista demà, la temperatura no afluixa a les comarques de Ponent, sí que baixarà mínimament a prop del mar, amb el gir del vent cap al llevant. I demà, més núvols a la tarda, que de fet deixaran alguns ruixats al voltant del Prepirineu. De moment, xàfecs molt locals, però continuarà la calor i la xafogor, com deia. Estem pendents de la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Millora el trànsit ja a aquesta hora a les principals carreteres i autopistes catalanes. Comentarem aquests dos punts. Per una banda, encara hem de parlar de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès. Encara parlem d'un carrer tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, recordem-ho, a causa de l'incendi d'un camió. Queden aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt, de l'AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi millora molt ràpidament el trànsit, però a l'autovia A2, sortint de Barcelona a Sant Joan d'Espí, hi tenim unes obres. Això complica molt el trànsit per sortir de Barcelona. Una via, si podeu, eviteu-la, és aquesta autovia A2, el que et deia, amb retencions llargues de més de 5 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, autovia A2, sentit Martorell, com et deia, a causa d'unes obres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Confinat Òrrius, al Maresme, per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat.
4: Els bombers se centren en evitar que el foc forestal, que ja està estabilitzat, s'estengui pel part de la serralada litoral. L'incendi, però, ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès i és visible des de poblacions com Barcelona o Mollet del Vallès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Fins al centre de comandament hi tenim les companyes de Mataró Ràdio, Gemma Pont. Quina és l'última hora d'aquest foc? Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs, de moment, els bombers continuen treballant en aquest incendi que, com bé sentíem, encara hi ha una columna de foc, tot i que, en aquest cas, una columna de fum que, en aquest cas, doncs, és menys densa i que és diferent, és visible des de diferents punts. Tot plegat, ara han estabilitzat el foc forestal, que, de fet, ha cremat una hectàrea, però el que fan és mantenir aquesta estratègia defensiva en la fàbrica, en la qual doncs, no hi poden aplicar tasques d'extinció per aigua. De moment hi treballen gairebé 30 unitats, 4 aèries. D'ahir de moment tampoc se sap si l'incendi s'ha provocat a fora o a dins del recinte de la fàbrica, el que sí que preocupa. Per això, en aquest cas, també ha sigut el vessament d'un bidó de parafina que ha afectat a la riera d'Ameia, és la riera d'Òrrius. En aquest cas, doncs, sotinspector i cap d'intervenció de bombers, Josep Manel Escudero, explica que en aquest cas s'estan centrant sobretot en estabilitzar i monitoritzar la columna de fum.
6: Hores d'ara l'incendi forestal està ja estabilitzat, vale? Ha cremat aproximadament una hectàrea, vale? no hi ha hagut cap afectació a persones ni a edificacions, algun tancat d'algun mas que tenim allà al voltant, però cap més afectació. La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
5: De moment, ara també aquí en el centre de control que s'ha establert en el pavelló d'esports d'aquí d'Òrrius i veiem que és una dotació del SEM, com també Creu Roja, i està tot preparat per als veïns que han sortit, en aquest cas, de casa seva perquè han hagut de ser desallotjats en aquest foc. I, de fet, el confinament per això es manté, per tant, aquí al municipi la gent està a dintre de casa seva, però hi ha alguns veïns que també s'han organitzat per anar fins a les llars amb persones vulnerables per veure si necessitaven alguna cosa. I també han ajudat els bombers i els gossos d'emergències per guiar-se per la zona boscosa d'aquí d'Òrrius. Els bombers, per això, expliquen que aquestes tasques d'extinció aniran per llarg, en tractar-se d'on d'una fàbrica que sobretot el que fa i la seva activitat industrial és relacionada amb la cera i la parafina. Per tant, estem parlant d'un líquid i d'un material altament combustible.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma. Primer incendi, doncs, d'una campanya forestal que estarà marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges. Avui, precisament, el Departament d'Interior ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
7: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
8: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
7: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula. Anem fins al departament per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
9: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i la situació, hem de dir, que està tensa. Pel que fa al salari, el sindicat porta demanant des dels inicis que des del govern s'augmenti a mínim 400 euros mensuals de cara al 2029. I què està passant ara? Doncs que, segons el departament, ja s'està oferint ara això. Però, clar, segons els sindicats, s'assoleix ja que s'hi inclou l'aportació estatal i volen que s'arribi a aquests 400 euros amb l'aportació íntegra del govern català. Per tant, a hores d'ara no hi ha entesa. Continua la reunió i en aquest moment s'han establert dos grups de treball per mirar d'avançar. Recordem que pel que fa a la convocatòria de càtedres s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028, un pas endavant important. I a més també s'ofereixen 7.000 professors més de cares també al 2029. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta avui al torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Efectivament, tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes, com deia, s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos, on s'ha organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: Nova jornada de vaga dels docents aquest dijous, en el que s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu que no decau en la seva lluita per una escola pública de qualitat. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
11: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
10: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
12: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
10: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès. A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: I tot això el mateix dia que la consellera Esther Niubó ha presentat al Parlament els pressupostos del 2026 pel seu departament, uns pressupostos que permetran gastar més de 8.000 milions d'euros, 1.500 més que fa 3 anys. Esther Minguell.
13: Aquesta dotació, 8.356 milions d'euros, ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, tenir més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
14: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català. Perquè aquests comptes doncs, ens permeten desencallar actuacions enquistades, ens permeten impulsar nous plans i ens permeten emprendre millores pendents, com deia, des de fa massa temps.
13: Per Esther Niubó, els comptes evidencien el compromís claríssim del govern per situar l'educació com a prioritat d'acció.
0: I un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres.
4: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot... remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment.
0: Maite Polo.
15: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
16: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
15: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
0: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
4: Així ho han indicat fons de la Moncloa Europa Press. De fet, els seus aliats parlamentaris, Esquerra Republicana, Compromís, BNG i Podemos, havien demanat aquest dijous la compareixença. La petició de Sánchez inclou, com a segon tema, informar de les conclusions de la propera reunió del Consell d'Europa prevista pels dies 18 i 19 de juny. La compareixença hauria de produir-se després d'aquestes dates.
0: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Mont Carvajal.
17: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
18: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
17: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC en les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
0: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
4: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
19: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
4: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
0: Pel que fa a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
4: Es jutja per una possible operació parapolicial per expiar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al partit quan s'investigaven els casos a la Gürtel i la Caixa B.
0: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Més coses. A Girona, Adif preveu un inici imminent de les obres de la plaça d'Espanya, que duraran 4 mesos. L'empresa pública estatal dibuixa un espai més verd i amable per vianants. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: La nova plaça Espanya serà una realitat abans que s'acabi l'any. Adif i la subdelegació del govern ho han dit avui en una reunió als serveis territorials, on han presentat el projecte de les obres. Els treballs adjudicats a l'empresa gironina Rubau tindran un cost pràcticament de 3 milions d'euros, que es practicaran en un total de 8.000 metres quadrats. On ara hi ha ubicades les dàrsenes, s'hi farà una zona verda, amb una estància amb arbres i un parc infantil. D'altra banda, es reubicarà la parada de bus i es faran zones d'estacionament per emergències i també de parada ràpida. Pere Parramon és subdelegat del govern espanyol a Girona.
21: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat. Llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil.
20: Pel que fa a la mobilitat, s'elimina l'accés de vehicles a l'estació a través de la carretera Barcelona. Així doncs, l'entrada es farà des del carrer de la Creu, on els vehicles hauran de girar pel carrer Pierre Vilar, que també canviarà de sentit de circulació. Així doncs, després de molt temps, hi hauran rentat de cara a la plaça Espanya.
0: Un planetari inflable itinerant, un videomapping astronòmic a la capçalera del circ o un espectacle al Teatre Tarragona. Són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat tot de propostes diverses adreçades a la ciutadania. Es vol arribar a tothom, però es posarà èmfasi en els escolars, les famílies i la gent jove, amb activitats que arribaran als centres educatius o als centres cívics. El divulgador científic Joan Anton Català explica que està creixent l'interès pel fenomen a 2 mesos i mig per la cita.
23: No només entendre el fenomen físic d'un eclipsi, sinó entendre l'impacte que això significa per temes com la seguretat, que és un tema que preocupa moltíssim, que puguem arribar a tothom a explicar-li com s'ha de mirar de manera segura aquest eclipsi i com no s'ha de mirar. També preocupa temes de mobilitat. Per tant, a nivell de país això s'hi està treballant molt i l'Ajuntament, evidentment, des d'aquest punt de vista s'està treballant també moltíssim en aquests dos aspectes.
22: Properament, l'Ajuntament donarà a conèixer quines són les millors ubicacions per viure l'eclipsi solar del 12 d'agost de manera col·lectiva i segura.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten Ràdio Silenci i Ona la Torre.
24: L'Ajuntament aprova un nou reglament per poder adjudicar el nou parc públic d'habitatge de la Garriga. El ple municipal ha donat llum verda a les bases que serviran per fer el sorteig dels nous 15 habitatges de lloguer social del municipi que s'han pogut construir en part per 540.000 euros que van arribar provenents dels fons Next Generation. Just ara s'estarà enllestint la construcció d'aquesta primera promoció d'habitatge de protecció oficial per lloguer que tindrà l'Ajuntament. I ara, un cop aprovat aquest reglament, està previst que s'engegui el procés d'adjudicació dels pisos amb l'objectiu que ja hi hagi gent vivint abans de finalitzar el 2026.
25: Els gats de carrer de Torredembarra ja disposen de 2 cat hotels, uns refugis i menjadors impulsats des de la regidoria de benestar animal. La iniciativa ha permès construir i instal·lar 2 d'aquests refugis creats amb antics contenidors tipus iglú. S'han col·locat a prop del polígon Roques Planes, on ja hi ha colònies felines consolidades. Des de l'associació Torrecat, Montse Serra destaca la funció que tindran aquests cat hotels.
26: Es podran refugiar aquí, a dintre d'aquest iglú, i el pinso que hi posem per menjar no es mullarà.
25: Es calcula que actualment a Torredembarra hi ha uns 600 gats de carrer.
0: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys. La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb ella i qüestiona algunes atribucions històriques. Carina Bellbé.
27: Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Ana Castellanotra Serra és la directora del monestir de Pedralbes.
1: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, pot anar donant molta informació.
27: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona després del descens a segona divisió. El tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí, on va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per les Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
3: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
2: Qui també ha donat els motius del seu adeu al Barça és Xavi Pascual. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt.
4: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
2: Encara en bàsquet, el base del Baxi Manresa, Dani Pérez, s'acomiadarà demà el nou Congost contra el Madrid després de 275 partits defensant la samarreta vegenca i a la fase d'ascens a la segona FEB, victòria del Prat davant l'Olàcia de Zarauz, 71-52. Al Prat Ràdio, Ivan Conde.
5: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar en la seva estrena al grup 2 de les fases d'ascens de segona FEB que es disputen a Badajoz. Els potablaves s'han desfet de l'Olàcia de Zarauz per 19 punts, un 71-52 que el permet tancar la primera jornada com a líder de grup. No ha estat el dia més brillant de la temporada del conjunt de Mario del Campo, però ha sabut gestionar els moments difícils per imposar-se amb una manifesta superioritat. MVP del partit, Rai Carrasco amb 13 punts i 6 rebots. Fins a 15 punts ha arribat el jugador que escoltem, Imanol Martínez.
6: Muy bien, la verdad que va ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también pues bueno, jugar fuera de casa. Hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
5: Primera victoria i el Club Bàsquet Prat que ja pensa en el duel de demà, també a un quart de dues davant un Uros de Rivas que ha perdut 70-65 al duel inaugural del grup davant el Puerto de Sagunto.
2: El Mollet, en canvi, ha perdut 65-75 davant els Hornotza i en futbol el Barça pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. L'anglès ja és a Barcelona, on està passant revisió mèdica. I acabarem amb futbol sala perquè Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de la reunió entre sindicats i educació des de les 3 de la tarda. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros bruts mensuals en 4 anys, segons els sindicats. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat ja en Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. I un altre col·lectiu en lluita, el de metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny a 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de dades públiques del CatSalut, el Sindicat de Metges de Catalunya destaca l'augment de demores per a visites amb especialistes, amb algunes proves i també amb operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
2: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: I la part forestal de l'incendi d'Òrrius està estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície, segons ha explicat el cap operatiu dels bombers. Pel que fa a la part de la indústria, el cos ha optat per l'estratègia de deixar cremar la parafina que hi ha dins sense intervenir-hi. A la planta hi havia 500 tones de parafina. Les que queden dins continuen cremant i generen

0: accés al medi natural. I Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. L'objectiu és articular un espai operatiu per a la planificació i l'execució de polítiques locals a l'entorn d'aquest tema.
1: Notícies en xarxa.

0: On amb el gras. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Estem a l'espera de saber si hi ha acord a la reunió que mantenen des de les 3 de la tarda els sindicats d'educació, la setena. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, segons han confirmat fonts de la conselleria. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat amb Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. La proposta inclou 7.000 dotacions noves en 4 cursos. I avui el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. La nova reforma del copagament farmacèutic, amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adequada de los recursos sanitarios.
1: I el barri de Ciutat Jardí de Lleida tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Poeria El Sostre Cívic llença en aquesta iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge. L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions a superfícies que van des dels 45 als 75 metres quadrats. Un planetari itinerant, un videomapping astronòmic a la capçalera del circ, un espectacle al Teatre de Tarragona, són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament de Tarragona impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12

Repassem els titulars del dia. 125 alumnes de 5è i 6è participen al Congrés Escolar de la Tordera. Primers passos per estudiar alternatives de protecció contra inundacions al tram final de la Tordera. Segons els experts, només una de cada quatre persones sap que pateix celiaquia. Nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. El Club Twirling Malgrat de Mar crea el primer equip inclusiu del món.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants a la vaga han decidit tancar-se al Departament d'Educació per exigir la presència de la consellera Esther Riubó a la negociació. Diuen que si cal hi passaran la nit. La setena reunió ha acabat un cop més sense acord. Les parts han assistit a la trobada d'aquesta tarda després que la consellera assegurés al matí al Parlament que farien una proposta definitiva. Els salaris han estat novament l'escull de la trobada. Fons de la conselleria han explicat que la proposta contempla un increment salarial de gairebé 400 euros en 4 anys, incloent-hi la part de la pujada que resulta d'aplicar l'increment salarial als funcionaris pactat amb l'Estat. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha demanat que reconsideri la seva postura perquè el departament està fent un esforç pressupostari enorme.
2: Jo crec que l'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensual.
1: I la part forestal de l'incendi d'Òrrius al Maresme ha quedat estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície. Pel que fa a la part de la indústria, el cos ha optat per l'estratègia de deixar cremar la parafina de dins sense intervenir. I la planta hi ha 500 tones de parafina. Les que queden dins continuen cremant i generant una columna de fum visible, per la qual cosa els bombers mantenen l'ordre de confinament que esperen demà al matí poder aixecar. El municipi està confinat des del migdia i els bombers preveuen estar-hi treballant tota la nit amb 20 dotacions. La dotzena de famílies desallotjades no podran tornar a casa fins aquí un parell de dies. I el president del govern, Pedro Sánchez, ha sol·licitat compareixer davant del ple del Congrés dels Diputats per informar sobre la situació política relacionada amb les darreres investigacions judicials conegudes. Fons de la Moncloa apunta que la compareixença es produirà, en tot cas, després del Consell Europeu del 19 de juny, un cop l'expresident també, Rodríguez Zapatero, hagi declarat davant del jutge. I la defensa de Jonathan Andy, que ha presentat a l'Audiència de Barcelona un recurs en què reclama que s'anul·li la interlocutòria del jutjat de Martorell que li va imposar presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. La defensa sosté que els indicis existents contra l'investigat no són suficients per acordar una mesura així. I Catalunya ha arribat avui al pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que han arribat als 39 graus de Vinebre o als 37 de Tortosa o Lleida. Demà la calor s'enfilarà i aquesta nit tindrem una altra nit tropical. De fet, la darrera ja no ha baixat dels 28 graus a Portbou.

0: Ona Malga. Serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 27 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. ...125 alumnes de 5è i 6è participen al Congrés Escolar de la Tordera. Primers passos per estudiar alternatives de protecció contra inundacions al tram final de la Tordera. Segons els experts, només una de cada quatre persones sap que pateix celiaquia. Nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. El Club Twirling Malgrat de Mar crea el primer equip inclusiu del món. Els alumnes de 5è i 6è dels centres educatius de Malgrat de Mar van participar dimarts al Congrés Escolar de la Tordera, una proposta que ha permès tancar un projecte educatiu sobre la Tordera que ha treballat quatre eixos: el funcionament hidrològic del riu, el risc d'inundació, la renaturalització i la biodiversitat de l'aqüífer. Els alumnes han estat guiats per experts de l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera, Natmont, i de científics de la Universitat de Barcelona. Al llarg de les darreres setmanes, els nens i nenes han preparat uns plafons de manera artesanal a través dels quals han pogut explicar i compartir les seves investigacions al Congrés Escolar de la Tordera. Per facilitar la tasca docent, Natmont va lliurar a les escoles un paquet de la situació d'aprenentatge amb la programació de 9 sessions detallades pas a pas, materials de suport, una guia de disseny de plafons i un suport d'avaluació. L'entitat naturalista també va organitzar una xerrada al Centre Cultural amb Jordi Pagès, científic i investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Jordi Toralles, coordinador de Natmont, ha detallat que el projecte educatiu ha unit ciència, art i territori.
2: Vam passar a les escoles una proposta per treballar, principalment com que som naturalistes, doncs qüestions de l'àmbit de la natura, el delta, sobretot centrades en el riu, perquè ells treballessin a classe doncs aspectes tant de medi natural, però també de medi social, de català i de plàstica, ho treballessin, ho presentessin cadascú amb una sèrie de pòsters i aleshores reunissin el dia del congrés per presentar-s'ho, doncs un grup d'una escola ho presenta a una sèrie de grups d'una altra escola i així d'entre tots també fer aquesta comunitat, aquesta transmissió de coneixement i poder parlar doncs del delta, del riu i de l'escola.

0: que és una característica de Malgrat, les pedres que hi ha als carrers per absorbir l'aigua i tot això ho coneixen, i es veu que ho dominen molt més que aspectes del riu, que hi és des de temps immemorials i que semblaria que poguessin ser més propis, no? Perquè al final el riu és una part important de Malgrat i el delta hauria de formar part de les vides quotidianes, no? De tothom. I una miqueta la intenció era corregir això, perquè ja ho sabem, que estem girats d'esquenes al riu molt massa sovint.
1: 125 alumnes han participat al Congrés Escolar de la Tordera. Turalles ha fet un balanç positiu i assegura que la proposta ha funcionat molt bé.
0: El balanç és positiu perquè hi ha hagut participació, hi ha hagut molt bona resposta per part dels professors, perquè han rebut molt bé la proposta i hem vist que hi havia feina feta, realment, i la seva resposta també ha sigut positiva. Per tant, la valoració és molt positiva, sempre amb alguns aspectes que es poden corregir i millorar, evidentment, però penso que ha anat molt bé i la mainada, que al final és l'important, la mainada ha estat participativa i ha funcionat molt bé.
1: Des de Natmont no descarten poder tornar a repetir l'experiència. És una possibilitat que, segons Turalla, s'haurà d'acabar de valorar i parlar.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: La trobada dimarts a la tarda entre els representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i els tècnics de l'ACA va començar amb una inspecció tècnica al riu i va acabar a l'Ajuntament de Palafolls per establir un full de ruta definitiu sobre la gestió de les avingudes d'aigua a la zona del tram final de la Tordera. La reunió va servir per definir un primer guió de treball encarat a estudiar les alternatives de protecció contra les inundacions més adients. Segons ha explicat Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, els tècnics de l'ACA, que ha donat per enterrada l'alternativa 3 del Pla de Motes, dissenyat en una proposta que haurà de ser compatible amb la normativa vigent i alhora incorporar els criteris exposats per la pagesia local. L'estudi de les alternatives de protecció té com a objectiu final establir les bases d'una proposta de consens que protegeixi el municipi davant d'avingudes importants i situacions extremes. Aquestes mesures formen part d'una estratègia a llarg termini per minimitzar el risc d'inundació i garantir que l'aigua no afecti el nucli urbà.
3: Es va fer un primer guió per estudiar les alternatives de protecció contra les inundacions que millor es puguin implementar. A partir dels criteris donats per la pagesia, els tècnics de l'ACA treballaran una alternativa que sigui compatible amb totes les normatives que hi ha avui en dia. S'han d'assentar les bases per trobar la millor proposta de consens pel territori i que protegeixi l'entrada a les avingudes importants i a les extremes. Veurem després quines són les millors mesures perquè l'aigua no arribi al municipi.
1: Castells també ha explicat que l'ACA ha assumit el compromís de reforçar la mota actual, la que hi ha tocant al riu on no s'hi ha actuat en molts anys, i fer-ne un altre al rec Viver per evitar les inundacions al nucli urbà. Per altra part, l'ACA també es va comprometre a la reunió d'ahir a destinar una partida econòmica a la neteja del riu. L'actuació se centrarà en la retirada de vegetació i plantes invasores en el tram comprès entre el pont de la carretera que uneix Malgrat i Blanes i la mateixa desembocadura. Castells comenta que l'acumulació de vegetació en aquest punt concret representa un obstacle greu davant de possibles crescudes, ja que pot provocar desbordaments. Sabem que la desembocadura és un problema i l'ACA és conscient que s'ha d'atacar, afegeix. La voluntat és que les tasques de neteja comencin en els propers mesos, un cop obtinguts els permisos administratius necessaris.
3: L'ACA s'ha compromès a una partida important per la neteja del riu, de la vegetació invasora, des del pont de la carretera que va entre Malgrat i Blanes fins a la desembocadura. Aquesta neteja és imprescindible en cas d'una avinguda perquè provoca en aquest punt un obstacle. Sabem perfectament que segons quins llocs del riu probablement no seria un problema, però a la desembocadura, a la recta final, sabem que és un problema. L'ACA és conscient que és un problema perquè provocaria un desbordament del riu i ha vist que aquest problema l'ha d'atacar. Destinarà una partida important econòmica perquè en els propers mesos es pugui començar, un cop obtinguts els propis permisos a dins de la mateixa administració.
1: Més temes: la celiaquia, la intolerància al gluten, encara és una malaltia

0: Repassem els titulars del dia. 125 alumnes de 5è i 6è participen al Congrés Escolar de la Tordera. Primers passos per estudiar alternatives de protecció contra inundacions al tram final de la Tordera. Segons els experts, només una de cada quatre persones sap que pateix celiaquia. Nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. El Club Twirling Malgrat de Mar crea el primer equip inclusiu del món. Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem divendres a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, 107.4.

Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

torna malgrat. It's just...